0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Cambian las temperaturas y también nuestras rutinas. Es momento de cuidar la nutrición y saber elegir qué aportar a tu cuerpo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos nuestros productos bajo estrictos controles propios y externos. Porque elegir bien también es saber qué hay detrás. Los que saben elegir, eligen HSN.
2: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
3: Hay días que son ideales para salir. Días que dan ganas de sofá y manta. Días para cocinar algo rico, para ir al cine. Días para empezar un nuevo libro, para apuntarte al gimnasio, a un curso. Y hay días perfectos para que te toque la lotería. ¿A que sí? Sorteo de jueves y sábados de Lotería Nacional. Dos días ideales para cumplir tus sueños. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Soy el frío. Ábreme, anda, que se acerca el invierno y quiero volver a casa.
5: Que no insistas, que ahora tenemos Ventanas Cortizo.
6: Con Ventanas Cortizo, el frío no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
7: Hoy por hoy. Con Aymar Bretón.
8: Y esto es purita información de servicio. A partir del sábado, todas las llamadas comerciales tienen que empezar con el prefijo 400. Para esto que decía el ministro Óscar López.
9: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
8: Palabras de López en el foro Creo, que organiza 5 días. Así que ya saben, si hay prefijo 400 es spam. Y si les llaman para venderles algo sin que salte ese prefijo 400 por delante, se puede denunciar. Deportes, Tony López.
10: Es una semana por ahora perfecta para el fútbol español. 5 victorias en la segunda jornada de Champions. Es la primera vez que pasa en la historia. Tras los triunfos de Barça, de Atlético y de Villarreal, ganaron ayer remontando el Real Madrid 3-4 a la Roma y el Betis 3-2 al Porto. Hoy, carrusel desde las 6:30 en Europa League. La Real Sociedad visita al Saint-Gilloise y el Celta recibe a la Juventus. En Conference League debuta el Getafe, lo hace en Rumanía contra el Craio. Y en tenis, está a punto de empezar el partido de Alejandro Davidovich en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái contra Artusia.
11: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
12: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
13: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, elige tu rumbo, Madeira, Nápoles o Roma. Y a bordo, desayunas con el mar delante y cenas con el mar al lado. Reserva ya tu crucero Royal Caribbean 2027 con hasta 690 euros de descuento y el tercer y cuarto pasajero desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
14: Cariño, ¿5x5?
15: 25.
14: ¿Y por 3?
15: 75.
14: Ahora eres de números.
15: No, no, de Mi BP. Con la app Mi BP, las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro, Mi BP. Y además, participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
8: 8:20, 7:20 en Canarias.
16: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
17: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 15 d'octubre. I la notícia està a l'oratge. Així n'he de clar. Primer, el pronòstic. Lluís Francesc, bon dia.
18: Hola, Tomàs, molt bon dia. Seguim amb temps inestable este dijous a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Els cels marcant de nau, però una velocitat. Veurem també ullades de sol i no descartem que pugui caure algo de pluja. En principi, feble i poca cosa. Les temperatures segueixen sense canvis significatius i els vents es mantindran amb la component marítima com a predominant. Ja divendres, temps més tranquil, puja les temperatures, però ull de forma efímera, a l'espera d'un canvi de temps ja a partir de dissabte.
17: I en aquests moments la temperatura Ontinyent és de 17 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 15 i els 19. I com sempre, us donem 2 exemples. Tenim 16 a Guadasséquies i 18 a la Pobla del Duc.
19: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este divendres, 16 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Rogles de cançons i misèria, una emotiva proposta de Cactus Teatre que combina teatre, música i cançons tradicionals per retre homenatge a les dones de la postguerra.
20: Jo el que no entenc és per què si treballem com els homes...
21: Parlant d'així no trobar marit en la vida.
19: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
17: Després de diversos dies d'estabilitat i temperatures més altes de l'habitual, l'oratge canviarà a partir del dissabte en l'arribada d'una dana que podria deixar pluges intenses i persistents. Les precipitacions més importants a la Comunitat Valenciana s'esperen des de la segona meitat del dissabte. La EMET adverteix, però, que encara hi ha incertesa sobre les zones més afectades i la quantitat de pluja acumulada. Per això, recomana seguir les actualitzacions de les previsions durant els pròxims dies. No obstant això, este canvi de temps ja comença a tindre conseqüències en l'agenda del cap de setmana a la comarca. La primera activitat que es va veure afectada és la Mostra d'Artesania de Bèlgida, que s'ajorna el cap de setmana del 23 al 25 d'octubre per les previsions meteorològiques. Ens ho ha contat Diego Ibáñez, l'alcalde.
22: Tenim molts actes contractats, músics, ús de música, el castell de focs artificials que ja vam suspendre en les festes patronals per l'alerta de risc d'incendis, i a banda els expositors de les paradetes que també ens estaven cridant a veure si anava avant, si ho paraven. Hem decidit aplaçar-la per al cap de setmana següent per a també clarificar un poc a tot el món.
17: L'Ajuntament de Bocairent també ha anunciat l'ajornament de la Fira de Comerç que estava prevista per a este cap de setmana, atenent les previsions meteorològiques i les necessitats de preparació i muntatge. La comissió organitzadora ja treballa en unes dates alternatives que es comunicaran tan pront com sigui possible. Escoltem les paraules de Mariluz Pascual, és la regidora de Dinamització Comercial.
23: És una decisió que hem pres amb responsabilitat perquè volem que la fira es pugui gaudir en les millors condicions, tant per als comerços participants com per totes les persones que ens visiten. Ens sap greu haver de fer este canvi, però considerem que és la millor decisió. La nostra intenció és poder celebrar la fira més avant, amb unes condicions meteorològiques que ens permeten gaudir-la com es mereix.
17: Finalment, des de l'organització de Malfeida s'ha acordat, d'acord amb les previsions meteorològiques d'aquest cap de setmana, ajornar la segona edició de la Fira de Vi Gastronòmica d'Aielo de Malferit per al dissabte 31 d'octubre en les mateixes condicions. Per altra banda, destaquem que la Generalitat preveu tindre redactat en 2027 el projecte de la nova rotonda d'accés a l'avinguda Daniel Gil d'Ontinyent des de la CB81 a la zona de Mesta. L'adjudicació del contracte està prevista per a este mes i el termini de redacció serà de 9 mesos. L'actuació es completarà amb el desdoblament de 3,7 quilòmetres de la Ronda Sud entre les rotondes del Parc de Bombers i del Poliesportiu, que passarà a tindre 2 carrils per sentit. La redacció d'aquest segon projecte tindrà un termini de 18 mesos. Així ho han confirmat el vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. La CB81 registra més de 22.000 vehicles diaris i les actuacions busquen millorar la seguretat i descongestionar el trànsit urbà. D'altra banda, les obres principals per a desdoblar 23,6 quilòmetres de la CB60 començaran el 2027, dins d'un projecte global de 347 milions d'euros per a millorar la connexió de la Vall d'Albaida amb la costa. Són les 8:25.
24: ¿Cansado de que las marcas prometan el futuro eléctrico, pero solo tengan un modelo? En Kia ya lo tenemos todo listo. La mayor gama eléctrica te espera. El compacto EV2, el versátil EV3, el elegante EV4 y el rompedor EV5. Sin olvidar los premiados EV6 y EV9. Sea cual sea tu día a día, hay un Kia eléctrico para ti. Este mes ven a descubrir toda la familia EV a Kia Ulsan Motor. Concesionario oficial en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. Tienes tu primer eléctrico desde 19.900 euros.
25: Kia, movement that inspires.
17: La Diputació de València ha celebrat el desè aniversari de Divaldirectia, el programa de formació per a personal directiu de les administracions locals. Des de 2016 han format més de 230 professionals de 78 ajuntaments de la província, amb 1.000 hores de formació impartides. L'acte ha reunit els tres últims presidents de la institució, Vicent Montpó, Toni Gaspar i Jorge Rodríguez, que han destacat, disculpen, la continuïtat del programa més enllà dels canvis polítics i la seva contribució a millorar la gestió municipal. Escolta'm, en primer lloc, les paraules de l'alcalde d'Ontinyent.
0: Pues bueno, supone lo que debería ser la normalidad y supone la evidencia de que este país se ha instalado en la anormalidad, porque si no dialogamos va a ser muy difícil que encontremos puntos de encuentro. Si no encontramos esos puntos de encuentro va a ser muy difícil que pongamos en valor lo que de verdad merece la pena, que es trabajar por los ciudadanos y detectar cuáles son sus problemas.
17: La Diputació inaugura també la sisena edició del curs, que s'allargarà fins al novembre de 2027. El programa inclou 7 mòduls sobre gestió pública, transformació digital, aspectes jurídics, lideratge i intel·ligència artificial, entre altres matèries. Escolten ara les paraules de Vicent Montpó, el president de la Diputació.
1: Jo crec que és un clar exemple de lo que parlem sempre, no? Lo que és fer política útil per a tota la societat, no? En este cas estem parlant d'un curs que el que fa és preparar a la gent que després en les nostres institucions pues ajudarà també, no? A aquells que totes les polítiques que vulguem aplicar en a les nostres veïns i veïns, no? I per tant, la veritat que content de que un programa com este continue durant molts anys.
17: Precisament la conferència inaugural ha abordat els avantatges i les limitacions de la intel·ligència artificial. Escoltem ara a Toni Gaspar.
2: Si 10 anys estem així, tres presidents a celebrar que ha complit 10 anys i tota la gent que ha rebut el diploma està contenta, és que ha funcionat.
17: Esdeveniment important del que tenim al llarg d'este matí, perquè Bocairent acollirà la cloenda de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, una edició centrada en l'adaptació als canvis i reptes que afronta la indústria de la comarca. La jornada començarà a les 9:30 del matí a la sala Joan de Joanes de Bocairent, amb una taula redona de conclusions en què participaran els alcaldes de Bocairent, Ontinyent i l'Olleria, junt al president de Coeval, Javier Cabedo. A continuació, la professora de la Universitat de València, Maria José Bañó, oferirà una ponència sobre cooperació i innovació social per transformar els territoris industrials. Vicent Donat és el secretari general de Coeval.
3: Estem molt contents i molt agraïts de l'assistència que ha hagut a totes les activitats, a les dos que han fet i l'interès que n'hi ha per aquesta tercera, i simplement convidar a tots els interessats en assistir a aquest acte de cloenda, que ja dic que constarà de la ponència i de les conclusions per part dels alcaldes.
17: També del teixit empresarial, el grup UBSOL, amb seu a Geneta d'Albaida, invertirà prop de 115 milions d'euros en una nova fàbrica a Cocentaina, que permetrà crear al voltant de 200 llocs de treball qualificats. La carretera CB641, que connecta el Vall de Lleida de Malferit, torna a estar oberta al trànsit des de la jornada d'ahir, després de finalitzar les obres d'adequació executades per la Diputació de València. L'actuació s'ha centrat en l'ampliació de la calçada, que fins ara tenia una amplària insuficient en bona part del recorregut, així com en la millora del drenatge als barrancs de Benetzar i Pregó, on les pluges provocaven problemes d'erosió i acumulació de materials. També contar-los que Benissoda ha realitzat treballs de neteja i desbrossament en una parcel·la al costat el camí d'Agullent al port per a reduir el risc d'incendis forestals, i que a l'Olleria s'han iniciat els treballs d'obertura i manteniment de faixes perimetrals i zones de discontinuïtat forestal a l'entorn de l'ermita de Sant Cristòfol per a previndre incendis en les zones pròximes al nucli urbà. Als esports, el Llutxent s'ha imposat per 2-4 a l'Albaidense en l'eliminatòria de la nostra Copa disputada ahir al camp municipal del Beniati. Vista de guàrdia on tinguem la farmàcia d'Elia Jordà Requena, a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la d'Alfarrasí. És dijous, és 15 d'octubre. Que tinguin un molt bon...
7: Hoy por hoy. Con Aymar Bretón.
4: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
7: CaixaBank patrocina este espacio.
4: Y es noticia ahora mismo, Sara Canals.
25: Pues sé que en unos minutos empieza en Bruselas una cumbre de los 27, un Consejo Europeo en el que Pedro Sánchez va a defender su modelo migratorio y su gestión de la crisis de Ceuta frente a los líderes más críticos, como por ejemplo Giorgia Meloni. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. El menú de esta cumbre serán, además de los presupuestos, la ayuda a Ucrania ante los bandazos de Trump, algo que deja prácticamente solo a Sánchez, la política migratoria. Ceuta estará en las conversaciones y estará también en las conclusiones que aprobarán los líderes con tres ideas sobre el papel. Solidaridad con España, reconocimiento de su situación especial en tanto única frontera terrestre con África junto a Melilla y la necesidad de un apoyo operativo y económico de la Unión. Fuentes de Moncloa aseguran estar satisfechos con estos términos. Explican que han sido muchas semanas de llamadas con los socios para explicar cuál es la situación en la ciudad autónoma. Pero una cosa es la política sobre el papel y otra la de las declaraciones. Y a las puertas de un ciclo electoral intensísimo, se espera que líderes como Giorgia Meloni o el propio Sánchez vengan especialmente combativos a la hora de defender sus modelos, con previsibles choques con líderes como la italiana o la primera ministra danesa en materia migratoria. Así que empieza una cumbre tensa, compleja y muy larga. La hora de cierre prevista nos lleva a mañana viernes, en algún momento de la tarde, siendo muy optimistas.
25: Y precisamente las autoridades europeas de consumo quieren poner coto a un sistema que engancha a muchísimos jóvenes. Son los pagos dentro de los videojuegos. Pagos para conseguir jugadores o, por ejemplo, para pasar niveles. Bueno, este organismo va a obligar a que los videojuegos muestren el precio de estas compras en dinero real, porque muchas veces se usan equivalencias en dinero virtual y se pierde la noción de lo que uno gasta. Javier Díaz, adelante.
6: Buenos días. Europa da un paso más. Aquí, en el control de los micropagos dentro de los videojuegos, imponen medidas sobre todo enfocadas en una mayor transparencia y claridad. Como dices, tendrán que especificar el dinero real que te estás gastando. Los juegos no podrán obligarte a realizar estas compras para seguir progresando y tendrán que evitar diseños que inciten a una compra excesiva. Además, deberán de informar del derecho al desistimiento. Todo lo que compres dentro del juego tendrás 14 días para devolverlo. Inciden también desde Europa en que es necesaria una protección especial para las personas en situación de vulnerabilidad, hablan en específico de los menores de edad, por eso imponen estas medidas que llegan tras una investigación de más de un año a las 9 principales empresas del sector.
9: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank.

0: Esteban Arroyo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Tomàs Marín, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bueno, ja estem tots. És el moment de contar a tot el món, que és el que hem preparat els diferents programes de ràdio on tinguem. Comencem per l'Hoy por Hoy, Carmen.
3: Mira, avui en l'Hoy por Hoy és el dia de les paules.
0: Sí, és de veres.
3: Encara que no és el seu dia avui, perquè avui és Santa Teresa, que...
0: De les paules i de les dones, en general.
3: Sí, sí. Ara després, si es dona temps, contarem una coseta del dia d'avui, de Santa Teresa de Castelló de Rugat, a veure si es dona temps.
0: Home, clar.
3: Bueno.
0: No sé què és, però sí.
3: Vinga, va, anem a comentar què és el que tenim avui a l'Hoy por Hoy. Dic Paula perquè en primer lloc parlarem amb Paula Soler, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent,
0: sí,
3: sobre la setena escola feminista que comença demà i que enguany se centrarà en la grassofòbia, en la pressió estètica i la diversitat corporal. Amb quatre propostes, xerrades, tallers, molt interessant, així que la regidora ens contarà tota la programació i tot el que tenim preparat.
0: A més, la grassofòbia que jo, en xarxes socials, que últimament jo faig molt d'escroll, hi ha molta gent, moltes dones, en este cas, queixant-se de que les acusen d'estar grosses, de tal, no sé què...
3: I saps què és el pitjor? Que són les mateixes dones.
0: Exacte, és que és... I per això jo crec que és molt interessant aquestes jornades que han preparat des de la regidoria d'Igualtat per a tractar el tema amb expertes que venen a parlar de l'assumpte. Després Paula ens contarà més en profunditat, però jo crec que...
3: Molt interessant.
0: Sí, posar-lo damunt de la taula i donar-li llum i visibilitat, que jo crec que...
3: Sobretot què fa falta?
0: Per a gent jove, i no tan jove, cuidado con eso.
3: Exacto.
0: Més.
3: Sí, que quan vas pel carrer i el diuen, xica, què templà estàs?
0: Què templà? Calla, che. Calla.
3: Vinga, va. També ens acompanyarà Paula García, agent d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, perquè vindrà a presentar el projecte Lideresses Rurals 2026. Teníem moltes ganes de conèixer quines anaven a ser les dones protagonistes d'enguany. Enguany és dedicat a dones en l'economia, l'empresa i l'emprendedoria. I la presentació de Lideresses Rurals del mateix projecte tindrà lloc avui a les 7:30 de la vesprada al Palau d'Otos. I el que han fet ha sigut organitzar una taula redona protagonitzada per dones empresàries i emprenedores d'ací de la nostra comarca. Així que...
0: I que formaran part i que formen part de l'exposició de Lideresses Rurals. Però enguany, després ens contarà Paula, enguany no només estan aquestes persones, aquestes dones que estaran esta vesprada a Otos, hi han més, hi ha un total de 15 lideresses rurals. És a dir, que s'ha ampliat l'exposició en referència a la de l'any passat, que vam parlar d'ella sí, a la ràdio, que tenia a veure amb la salut. Pues enguany s'ha ampliat i hi ha més dones, 15 dones en total, que estaran en aquesta exposició de lideresses rurals. Molt interessant.
3: Podem dir que estaran així...
0: Passaran per ací. Passaran
3: per ací. Setmanes, no?
0: No sabem si totes, volem que totes, però ja sabeu que...
3: Totes les que puguem.
0: Totes les que puguem estaran ací xerrant de la seva història personal i professional, que jo crec que és molt bo.
3: I com cada dijous tindrem la nostra secció Paraula Viva amb Manolo Requena.
0: Correcte.
3: Saps què porta avui? O...
0: Moltes coses. Sempre porta...
3: Manolo...
0: No. Avui Manolo no improvisa.
3: És que Manolo podríem estar parlant tot el programa.
0: Sempre clava alguna coseta ahí d'última hora que no està prevista, però això a mi també m'agrada, ja sabeu que m'agrada la improvisació. Però Manolo parla, com sempre, de l'agenda, de la literatura en valencià, de les paraules que està recuperant en esta secció i que, sobretot, s'utilitzen ací a la nostra comarca, que són del valencià, però utilitzat així, que a més és normatiu, que moltes vegades creiem que no, és del vocabulari de la Vall d'Albaida, però no és normatiu, i moltes vegades sí que és, són paraules que estan registrades.
3: Està ben dit.
0: I que està ben dit, efectivament. I moltes coses de cançons, de refranys, bueno, Manolo Requena en su hàbitat.
3: En su salsa.
0: En su hàbitat. Gràcies, Carmen. Això és el que hem preparat per avui a l'Hoy por Hoy. I Tomàs Marín, hora 14.
2: Bueno,
0: tenim última hora? És que t'he vist ahí molt dit.
2: No, estava ahí, estava mirant cosetes en relació a tot el que va ser la jornada d'avui. Però bueno, vull centrar-me en primer lloc en una qüestió que, com bé esmentava Carmen, comencem tots i totes a veure un poquet com estan les coses pel que fa a la previsió meteorològica. A més, hi ha més dos butlletins pel que fa al cap de setmana de tot el que pot arribar a vindre. Suposa que a partir de dissabte poden arribar les primeres pluges, encara que dissabte de vespre pot ser quan comencen ja a veure ja més notòries. Cal dir que Emet també ha explicat que tothom deu d'estar sempre pendent en tot moment de les previsions, perquè a hores d'ara hi ha incertesa d'on caurà més, on caurà menys, quins seran els territoris més afectats, així que amb molta cura i atès, com sempre, les previsions meteorològiques des de les fonts oficials. S'ha suspès el Malfebid.
0: Val.
2: S'ha suspès la Fireta de Bèlgida.
0: Pum.
2: I també s'ha suspès la Fira de Comerç de Bocairent.
0: Pum.
2: Són tres esdeveniments que, ja veus tu, portem ja tres setmanetes en els que els esdeveniments per la pluja estan ajornant-se, i és una verdadera llàstima, doncs, perquè hi ha molt, molt de curro i molt de treball darrere.
0: Hi ha alguns que es poden ajornar perquè en el municipi en qüestió o l'ajuntament de qüestió té més dates,
2: sí.
0: I no depèn d'altres empreses que potser han contratat i que poden estar en eixa. Però hi ha altres activitats que si es suspenen o suspenen, no es poden ajornar perquè no hi ha dates directe. I perquè les empreses en qüestió no poden estar en altra data.
4: Depèn de moltes agendes
0: que
4: quadrar.
0: Són moltes coses que quadrar, per això ho dic, perquè la gent ho entenga, que moltes vegades parlem d'activitats o esdeveniments que s'ajornen perquè es poden ajornar, però hi ha altres que suspenen perquè no es poden ajornar.
2: I, per exemple, el municipi de Malferit ja s'ha esmentat per part de l'Ajuntament que tot va continuar igual pel que fa a la programació, però, per exemple, a Bèlgida van haver de realitzar-se canvis en relació a tot el que va haver, perquè a lo millor pot ser que una tendeta no pugui estar,
0: correcte,
2: que algun esdeveniment doncs tingui una altra part d'agenda,
0: correcte,
2: així que estarem pendents també, com no, de la programació quan es faci ja oficial en estos tres esdeveniments que anaven a dur-se a terme al llarg d'este cap de setmana. Volem parlar de la rotonda d'accés a l'avinguda d'Anet Gil de Ontinyent. Ja recordaran que el passat dimarts va estar així el conseller Vicente Martínez Mus per visitar una empresa local i també per fer una reunió amb l'alcalde, amb Jorge Rodríguez, i una de les principals notícies passa en eixa rotonda d'accés a l'avinguda Daniel Gil, el desdoblament de la CB81 i també un poquet com estan les coses pel que fa a la CB60. També s'ha donat alguna pista amb eixa reunió. També a la una de la vesprada va dur-se a terme una roda de premsa a l'Ajuntament d'Ontinyent en relació a la fira d'ocupació Level Up. És una fira en la qual sobretot gent no tan jove que estigui buscant feina, uh-huh, no es podrà accedir a diverses empreses i a diverses ofertes en les quals les pugui trobar en la millor facilitat possible. És una forma d'ajudar a les persones desocupades, que això és algo sempre d'allò més que interessant. També, si continuem amb l'indústria, és una coseta de la que no vaig a fer spoiler, també parlarem d'això, de lo que va a parlar Esteban al llarg de la venta no en tinyent la vaida albaida, i com no, estarem pendents a l'actualitat i a les entrevistes de l'Hoy por Hoy.
0: I al Ser Deportivos, què tenim preparat per avui?
2: Bueno, és dijous, no és sinònim de poliesportiu, però anem a fer poliesportiu, el canvi de graella que us esmente sempre.
0: Sí.
2: Anem a tindre quatre veus com a protagonistes. Anem a parlar del bàsquet, anem a parlar de l'Ese Tontinent masculí, que en la segon partit a la tercera FEB davant l'AD Infante de Múrcia va aconseguir una victòria a la pròrroga en l'últim segon amb una molt bona canasta del pivot de l'Ese Tontinent. Va aconseguir guanyar a la pista de Múrcia i en estos moments, amb aquestes dues victòries, està al capdavant de la classificació, millor dit, compartint lideratge amb quatre equips d'esta tercera FEB d'aquest grup. Anem a parlar amb Carles Bonet, amb el seu entrenador, per preguntar per sensacions i per tot allò que ve al llarg d'este cap de setmana, perquè toca jugar contra el Torrent a casa al Fernando Rubio diumenge a les 7 de la vesprada, si no canvia res. És l'horari confirmat per la Federació Espanyola de Bàsquet. Anem a parlar també del Cabo Ontinyent Esto Logístic, saludarem a Fran Mollà. Anem a parlar del Club Trial Ontinyent, escoltarem el seu director esportiu, a Joan Blasco, té que parlar-nos del distintiu que han rebut per part de la Federació, distintiu de segell d'or, és a dir, que aquest tipus de distintiu el que fa és donar suport i donar visibilitat a les escoles, uh-huh, doncs, més locals, més d'un àmbit més local, per a donar-los suport i també per a mostrar a tota aquesta gent que vol apuntar-se, doncs, que hi ha una qualitat molt gran en aquest tipus de clubs. Un club que, per cert, tindrà representació este cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Campionat d'Europa Júnior de Melilla.
0: Ah, pues.
2: Celia de Llago i Jaume Gironès estaran participant. Estem pendents de si hi ha stream o no. Al llarg del nostre Ser Deportivos, si no és avui, és demà, us confirmarem si podem seguir amb dos trialdetes ontinyentins. I ja per tancar el nostre programa saludarem a Ivan Esparza, el pilotari ontinyentí, que juga avui a les 6:30 de la vesprada al Trinquer de Castelló de Rugat, l'última jornada de la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, l'última jornada de la Lligueta. Si guanyem, queden segons, si no, tercers.
0: Bueno,
3: molt bé.
0: Bueno,
2: ens quedem igual.
0: Està bueno, jo crec que està bé, no?
2: Està bé. Jo crec que
0: se pot aconseguir. Clar, sí, és que
2: Ivan juga a Bea, juguem a Castelló de Rugat.
0: Però està ahí sempre, tio, està ahí sempre. Jo crec
2: el tio sempre, el tio té un nivell molt gran, el tio sap jugar molt bé, crec que és un xaval que té molt clar les coses en tot moment i sobretot en aquest tipus de proves, quan juguen un duo es fa molt fort i crec que pot donar la campanada un any més.
0: Fantàstic, estarem molt pendents del Ser Deportivos. Gràcies, Tomàs. Esteban Arroyo, ha avançat un poc, bueno, no ha fet spoiler, però...
2: M'he portat bé,
0: T'ha posat ahir sí, la catifa roja per a que es poses el que tens preparat.

0: Presidencia i que recentment ha sigut nomenada catedràtica de dret mercantil. Ella ha parlat, ha exposat com una ciutat industrial no sol un lloc on es pot produir, que moltes vegades...
1: Sí, pensem en això, és el primer
0: pensem
1: que pensem.
0: En explotar els polígons,
1: sí, sí,
0: sinó també en que és necessari que siga un lloc per a les persones en el que aquestes persones puguen treballar, viure i quedar-se, que això també ho hem parlat a vegades, d'aquest despoblament, doncs, que hi ha que fixar-se en tot allò. Doncs escoltarem a Maria José, escoltarem als tres alcaldes i a Javier Cabedo a la ventana en un resum del que ha sigut aquesta jornada de clausura.
1: Perfecte. Això és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. I Carmen, tu volies contar alguna cosa de Santa Teresa? De...
2: Sí.
1: Conta'm, per favor.
2: Avui, 15 d'octubre, sí, és el dia de Santa Teresa.
1: Correcte. I...
2: Sí.
1: I l'aniversari del meu germà. Mira, veus?
2: I del meu cosí, també.
1: Ah, sí? Mira, sí, és que me recordo perquè va néixer Santa Teresa. Li
2: que
1: volíem
2: bé,
1: posar Tereso, saps? Com te dic?
2: Ai, pobret.
1: Ho jure.
2: Vinga, doncs mira, a Castelló de Rugat tenen una tradició molt especial que és la festa de les cassoletes, que ret homenatge a Teresa Estruig Lloret.
1: Ah.
2: És una mestra que va deixar una gran empremta en el poble per la seva dedicació a l'educació a xiquetes i a dones.
1: Uh-huh.
2: Ella no sols ensenyava a les aules del Palau, sinó que també obria les portes de la seva casa els diumenges a les xiquetes i a les dones que treballaven durant la setmana i organitzava teatres i excursions.
1: Que bo.
2: També... i compartia també dolços.
1: Qué bonico.
2: Al final era una manera de compartir i celebrar el sant i el que va fer és que va néixer la tradició de pujar a l'ermita a menjar cassola d'arròs al forn i també compartir dolços. I és una tradició que en el pas dels anys encara s'ha quedat i enguany, si el temps ho permet, el diumenge tornaran a celebrar
1: cap de setmana, no?
2: Les cassoletes a l'ermita. Així que és una manera de mantindre viu i aquesta essència, no?, de Teresa, d'una mestra i uh-huh, d'una tradició que s'ha passat de generació en generació.
1: Pues mira, no coneixia jo aquesta història. I,
2: jo tampoc la coneixia,
1: És molt xula. Doncs molt bé, ja tenim història inclosa.
2: Així que felicitats a totes les Tereses.
1: A totes les Tereses, i al meu germà i al teu cosí.
2: Claro.
1: Efectivament. Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban,
2: adéu,
1: gràcies.

Vivim en una societat que ens diu constantment que hem d'acceptar-nos tal com són, però que no deixa de recordar-nos com haurien de ser. I això, que ja és una contradicció considerable, es converteix en un problema quan el nostre cos acaba condicionant la manera com ens veiem.

0: com ens relacionem i fins i tot com ens tractem els altres. La setena escola feminista d'Ontinyent se'l revisa enguany amb una qüestió que continua generant molts prejudicis, la grassofòbia. A partir de demà i fins al 6 de novembre, la Casa del Delme acollirà diferents activitats per a parlar de la pressió estètica, els ideals de bellesa i la diversitat corporal. I per a entendre per què és necessari obrir esta conversa, saludem a Paula Soler, que és regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent. Paula, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Miguel.
0: Benvinguda al programa una vegada més, Paula. Enguany heu decidit, com he dit jo fa uns minuts, posar la grassofòbia al centre de l'escola feminista. Què vos ha portat a triar precisament esta qüestió?
1: Pues a veure, ens ha portat a triar esta qüestió pues el treball que es fa durant l'any des de la regidoria d'Igualtat. Com bé saps, Miguel, nosaltres treballem durant tot l'any a través de les coordinadores d'Igualtat, en els instituts i les escoles d'ací d'Ontinyent, en la gent més jove, i veiem que era un tema molt recurrent en el que pues bueno, també jo crec que ve causat pues pel moment en el que vivim, en el que les xarxes socials tenen un pes molt important en la vida de les persones joves i de les no tan joves, ja, val? Perquè sí, crec que tots estem molt pendents de les xarxes. I vam fer un taller, bueno, vam fer una exposició i un taller en la Casa de Cultura en la programació del 8 de març, del Dia de la Dona, sobre això, i vam veure que tenia molt bona acollida. Uh-huh. I estàvem aleshores preparant la setena edició de l'Escola Feminista i vam creure que era oportú que fora la temàtica sobre la que treballar de manera més detinguda amb grans professionals que van a vindre a Ontinyent i molt formades en este tema.
0: Clar, perquè estem parlant de grassofòbia. Jo tinc la sensació, Paula, si estàs d'acord amb mi, que molta gent encara associa esta paraula simplement amb insults o amb burles sobre el pes, però jo crec que darrere hi ha una altra cosa, que hi ha realment darrere d'este concepte. No sé si fins a quin punt és una discriminació que tenim normalitzada.
1: És una discriminació que tenim normalitzada perquè és l'actitud de la persona que estigmatitza o menysprea, per dir-ho d'alguna manera, a les persones pues, que no tenen el cos normatiu sobre els cànons de bellesa o els paràmetres estètics que entenem com a les mesures perfectes, ¿vale? Per dir-ho, per a que m'entengues,
0: sí,
1: Miguel.
0: Sí, està clar.
1: I és aquesta actitud de que pareix que no estiga discriminant, però sí, no? Per tindre pues, és que no és sols la persona grossa, com entenem, sinó també pues, la persona, una persona sana. Uh-huh. Que a lo millor pues, té jo moltes vegades t'ho puc dir sincerament, m'he sentit en algun complexe per tindre a lo millor el pit més gran o tindre i és que és totalment acceptable el cos de cada persona i no n'hi ha que estigmatitzar a la persona per no tindre el cànon de bellesa que ens han inculcat des de fa tantíssims anys a través de la televisió, del cinema, de les xarxes socials, com a que és el cos perfecte i sobretot els problemes que pot portar les persones que vulguin arribar a aquest cos perfecte que no existeix i els problemes de salut associats a això.
0: Clar, perquè és que sense adonar-nos, jo crec que és un problema que estem transmetent moltes vegades, ja dic, sense adonar-nos, des de les famílies, des de l'escola, des de, no sé, saps? És com el nostre entorn, és una cosa que està tan en el dia a dia que afortunadament tenim aquestes coses i estos projectes que estan eixint ara mateix a Ontinyent per a paliar un poc, perquè no sé si tal i com estem vivint ara mateix en les xarxes socials, com tu deies abans, i tot això es pot erradicar d'alguna manera, però estos projectes serveixen per a paliar, no?
1: Mm-hmm. Així és. Mira, l'altre dia escoltava a una periodista, una companya teua, sí, a Enar Álvarez, imagina que sabràs qui és, que li donaven un premi i deia algo que per a mi va ser molt important, que ensenyarem a les xiquetes a pensar. Que era molt important ensenyar a les xiquetes a pensar, perquè el que no podia passar és que quan una xiqueta complia 18 anys, a més de demanar el carnet de conduir, de premi per unes bones notes demanarà una operació de pit, un punxar-se, que ara està tan de moda punxar-se, no podia ser això, tenim que ensenyar-los a pensar i utilitzar que sapien que dins del cap hi ha un cervell i que el cervell hi ha que utilitzar-lo per a pensar i tenir un pensament constructiu, un pensament crític i un pensament que vagi molt més enllà dels cànons de bellesa.
0: Totalment d'acord amb Menard. Hi ha una de les sessions que abordarà els trastorns de la conducta alimentària, és així, Paula?
1: Així és.
0: Clar, és que jo sempre tinc un dubte en aquestes qüestions, perquè com es pot parlar de salut i d'alimentació sense acabar, a veure si m'entens, reforçant un poc aquesta obsessió pel pes que precisament volem qüestionar.
1: Així és, pues, per això vindrà una psicòloga, bueno, i aquesta xerrada serà la de la setmana que ve, que serà Laura Alberola Osorio, que és una psicòloga sanitària que té un màster i està especialitzada en trastorns de conducta alimentari, que la xerrada serà ens han enganyat, i si aprimar-se no és el que volem, és que no crec que l'objectiu que volem transmetre és que hi ha que tindre una vida sana, una vida saludable, però això no implica sacrificis, restriccions, cosificar a la dona, no, és que tot és compatible, és que tu pots voler tindre una vida sana, pots voler menjar saludable, però també pot agradar-te menjar-te un entrepà de xocolate.
0: Clar.
1: En un cumpleaños.
0: Clar.
1: I no passa res.
0: Efectivament.
1: I no passa res, clar. Saps?
0: Ja has dit, ja hem parlat d'esta sessió, que serà la setmana que ve. Anem per parts. Començarà demà, com hem dit al principi. Conta'ns quina és la programació, Xina.
1: Sí, mira, comencem demà. Demà a les 7 de la vesprada, bueno, totes les sessions es faran a la Casa del Delme, i demà tindrem una xerrada a càrrec de Sandra Gonfaus, que és una comunicadora especialitzada en gènere, que farà una xerrada sobre la grassofòbia com a sistema d'opressió, on s'analitzarà com es representen les persones grosses en el cinema, les sèries i la publicitat dels mitjans de comunicació. I quins papers els permet ocupar a aquestes persones grasses, sobretot amb una mirada feminista i interseccional. Parlarem de la pressió estètica i de com la cultura ens ensenya a valorar uns cosos més que altres. I això serà la xerrada de demà.
0: Val, perfecte. Què més tenim?
1: Després tenim, com estàvem parlant, la xerrada del 23 d'octubre a càrrec de la psicòloga sanitària Laura Alberola. Amb la pregunta ens han enganyat i si aprimar-se no és el que vols, on Laura ens convidarà a reflexionar sobre la pressió estètica que patim les dones i la relació amb els trastorns de la conducta alimentària. Després continuarem el 31 d'octubre amb Nadia Hablará de Nosotras, que és un projecte anti grassofòbia i feminista de comunicació i transformació social, on el que es farà és manifestar quins prejuïcis i discriminacions i violències comporta la grassofòbia, i es reflexionarà sobre d'on ve i què podem fer per a construir una societat més respectuosa amb tots els cossos que existeixen. I acabarem el 6 de novembre amb un taller dinàmic a càrrec de Laia Beneito, que és la imatge de l'Escola Feminista, que és una...
0: Sí. T'anava a preguntar per ella, sí.
1: Sí, Laia Beneito és d'Ontinyent, és graduada en Belles Arts, va ser la persona que ens va fer l'exposició que t'he comentat al principi, en el 8 de març. És una jove dona ontinyentina que s'ha brindat per a ser la imatge de l'Escola Feminista, que des d'ací m'agradaria donar-li les gràcies per la seva predisposició i per la seva sensibilitat en tota aquesta temàtica. I ella tancarà l'Escola Feminista fent un taller sobre cadàvers exquisits, cossos únics, que estic segura que no ens deixarà indiferents.
0: Quina barbaritat, que bé. Doncs té molt bona pinta. Les activitats són gratuïtes, no? Però recomaneu l'inscripció prèvia. Com pot apuntar-s'hi?
1: Recomanem la inscripció prèvia. Es pot inscriure a través del QR que hi ha en els cartells que hi ha de l'Escola Feminista, a través de l'Instagram de la Regidoria d'Igualtat. Sí. Però això no significa que si algú no està inscrit i vol vindre, no pot vindre. O sea, està obert. El que volem és tindre l'aforament un poc controlat, perquè són xerrades molt específiques, són activitats molt específiques i volem saber de quin públic comptem per a que no se mos desborde un poquetet.
0: Clar, evidentment. Jo només queda que animar a la gent a acostar-se a esta escola feminista. Recordem, 16 d'octubre, 23 d'octubre, 31 d'octubre i 6 de novembre. Es faran totes al Delme, veritat?
1: Així és, totes a la Casa del Delme. L'única que serà és més llarga és el 31 d'octubre, que per això ho fem dissabte, sí. Que serà de matí, serà de 9 a 1 i mitja, i la resta són els divendres de vesprada a les 7.
0: Doncs ahí queda la informació que volíem que escoltàreu per a que tinguereu clar, i si teniu o heu patit o coneixeu algú o no voleu patir de tot això que acabem de parlar amb Paula Soler, ja sabeu a on teniu que acudir. Paula Soler, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una vegada més. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, Miguel. Com sempre, un plaer.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

manera, arribem a l'una del migdia. Ja sabeu que a aquesta hora arriba la informació nacional i internacional. I després tornarem en segona hora de l'Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida. Este dijous 15 d'octubre de 2026. Així a Ràdio Ontinyent.

0: Iniciem segona hora de programa en este Hoy por Hoy Ontinyent Vaida Albaida del dijous 15 d'octubre de 2026. I avui, 15 d'octubre, és el Dia Internacional de les Dones Rurals. Una data que ens recorda una realitat que durant massa temps s'ha passat desapercebuda. Moltes dones han sostingut l'economia dels nostres pobles sense que el seu treball hagi tingut sempre el reconeixement que mereixia. I encara avui, quan parlem d'emprendre, dirigir una empresa o obrir-se camí professionalment, convé preguntar-se si les oportunitats són realment les mateixes per a tots. I precisament avui, a les 7:30 de la vesprada, el Palau d'Otos acollirà la presentació... demà, el Palau d'Otos acollirà la presentació de les Lideresses Rurals 2026, un projecte impulsat des de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, que enguany posa el focus en les dones, l'economia, l'empresa i l'emprenedoria. Una exposició i una taula redona que ens permetran acostar-nos a experiències de dones de la comarca que han desenvolupat la seva trajectòria en àmbits molt diferents. Volem parlar de tot això i ho farem en els pròxims minuts amb Paula García, que és agent d'igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Paula, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, és avui o demà? Que jo tinc un jaleo així de dates.
1: És avui. Esta vesprà.
0: Ho havia dit jo
1: bé. A les 7:30.
0: Clar, dona. Al Palau d'Otos, correcte?
1: Sí.
0: Val, molt bé.
1: Així és.
0: Paula, he dit al principi que és el Dia Internacional de les Dones Rurals, avui. Clar, quan mirem la realitat de la nostra comarca, què ens està dient esta data sobre la situació actual de les dones als nostres pobles?
1: Bé, sabem que en general els estudis diuen que totes les problemàtiques que patim o vivim les dones al món rural, podríem dir que les estadístiques a nivell nacional sempre s'agreugen, no?, als territoris rurals. Per tant, tenim major bretxa salarial, un major pes, no?, en la responsabilitat o dedicació que tenim cap a les cures, major parcialitat i temporalitat en les contractacions i en les jornades laborals, poca presència als càrrecs de direcció, i això en el món rural encara augmenta més perquè és un món bastant masculinitzat.
0: Sí.
1: Val? Si pensem en el sector agrícola de la comarca, veiem com sí que hi ha dones en les explotacions, però podríem dir que la capacitat d'aquestes explotacions i un poquet els crèdits que elles poden tindre per a mantindre i sostindre els seus projectes sempre són menors que en els homes.
0: Clar, ho deia jo al principi, no?, que durant generacions moltes dones han treballat i treballen en negocis familiars, al camp o en xicotetes empreses, sense aparèixer, no?, com a responsables d'aixa activitat. I per el que t'estic escoltant, continuem arrossegant aixa falta de reconeixement, no?
1: Sí, els recents estudis, per exemple, els últims estudis a nivell de la Unió Europea, sí, sí, diuen que fins a l'any 2053,
0: ostres,
1: no aconseguirem, si seguim les tendències actuals, no aconseguirem el que s'anomena paritat total corporativa, és a dir, la paritat per a que en les empreses, les estructures de les empreses, hi hagi una igualtat de condicions laborals entre homes i dones. I moltes vegades, i això ho veurem esta vesprada, mitjançant els testimonis de les dones que hem seleccionat en l'edició d'enguany, moltes vegades passa per la manca de corresponsabilitat i perquè elles hagin d'assumir, no en solitari, perquè les tendències ja van canviant, però sí tenir major pes en les cures de persones dependents, de menors i també de majors,
0: yeah,
1: a l'àmbit familiar.
0: Anem en eixes lideresses rurals que arriba en una nova edició. Enguany heu decidit dedicar-la a l'economia, l'empresa i l'emprenedoria. Què vos ha portat a triar este àmbit? Recordem que l'any passat va ser la salut, si no m'equivoque, i enguany este que acaba de dir. Què vos ha portat a triar este àmbit?
1: Bé, ja anem per la sisena edició, no? D'un projecte que el que pretén és donar referents, donar visibilitat a dones que, com tu has dit, encara que siguin invisibles, estem com rascant, no? Per a que siguin visibles i puga veure's per part de tota la ciutadania de la Vall d'Albaida quines aportacions o quins projectes es troben liderats per dones. Ho hem fet a diferents àmbits, a l'àmbit de l'esport, al de la salut, com bé has dit, i enguany ens quedava un àmbit per destacar que pensem que és molt ric, és molt gran, no? I que d'alguna forma també ens agrada recordar un poquet quin és el sentit primordial, no? Si agarrem l'etimologia del terme economia, només vol dir posar ordre, no? En els assumptes del nomos de la casa. El nomos és ordre i oikos és casa, hogar, val? Què ha passat per a que en tots aquests anys l'economia s'hagi convertit només en benefici, en mercat, i això hagi exclòs un poquet la vida o qui sosté la vida de les nostres comunitats, dels nostres pobles i també dels projectes. Per tant, volíem visibilitzar a les dones que evidentment destaquen per encapçalar, no? Projectes de gerència, de lideratge en diferents àmbits de l'economia, perquè ja sabem que l'economia és un camp molt gran, i tindrem dones emprenedores, doncs, per exemple, que tenen projectes dintre de l'àmbit de l'agricultura, altres dintre de l'àmbit de la promoció turística, altres en el sector industrial. També hi ha una dona que destaca per portar la gerència d'una pirotècnia. Vull dir, tenim referents diverses, també des de l'àmbit de la cooperativa. Tenim referències diverses en les que les futures generacions poden veure reflectides, perquè això és molt important. Si tu no veus que un camí està obert per a tu, possiblement mai el transites, mai el camines. I veure a altres dones com estan movent-se en diferents àmbits ajuda a trencar ports, a d'alguna manera empoderar-te per a poder transitar aquests camins i obrir-ne de nous.
0: Clar, és que estava mirant i estava escoltant-te i és de veres que teniu un fum de sectors. Està, com has dit tu, tot el que has dit, està el comerç, l'artesania, el tèxtil, l'agricultura, l'indústria. És una barbaritat. Jo no sé quines realitats podem posar en comú tots aquests sectors en esta nova edició.
1: Pues bueno, totes elles presenten moltes dificultats semblants, però també una aposta clara per un territori que de vegades no ocupa el centre de les notícies, no ocupa els focus, podríem dir, econòmics a nivell macro, però sí que són, com hem dit abans, les sostenidores del dia a dia, no? De les nostres comunitats, de les comunitats on vivim. I això és important, per això el visibilitzar-les.
0: Clar, hi ha una qüestió que has dit que també crec que és molt, molt important, em sembla especialment important a mi, que aquestes dones que han aconseguit posar en marxa els seus projectes, siguen el sector que siga, que també poden convertir-se en referents per a les generacions més joves. Jo no sé què suposa o què pot suposar per a una xiqueta, un adolescent, trobar aquests exemples al seu propi poble.
1: Jo trobo que és important per el que hem dit, no? Perquè si tu no veus com altres, no? Malgrat les dificultats han anat obrint camins, possiblement no t'atrevisques a transitar-los. I això per una banda. I després encara la nostra societat té molt present els biaixos de gènere, i això es veu no solament en com es desenvolupem professionalment les persones, sinó també en la tria d'estudis que fem. Encara continuen veient-se moltes bretxes, no? Per exemple, la presència de dones a la ciència, a la tecnologia, continua sent en alguns sectors bastant reduïda, i presenta moltes dificultats. Per exemple, també hem parlat del món agrari, no? La titularitat de les terres encara moltes vegades no està a nom de les dones. Les explotacions, si estan a nom de les dones, són bastant, podríem dir, modestes, no tenen grans pretensions, no són grans explotacions. I si mirem això a nivell, per exemple, empresarial, també els estudis demostren que quan una dona arriba un equip humà, arriba a liderar, a dirigir o a coordinar un equip humà, moltes vegades dintre de les empreses també es produeixen canvis, perquè moltes vegades per necessitat som les més interessades en impulsar mesures d'igualtat, com per exemple els plans d'igualtat o mesures de flexibilitat laboral que ens permeten conciliar les diferents esferes de la vida, etcètera, etcètera.
0: Clar, estem parlant de la taula redona que serà esta vesprada, però està l'exposició. Les dones que protagonitzen la taula redona seran les protagonistes de l'exposició, Paula?
1: Sí, però com enguany vam tindre tanta proposta i hem hagut d'ampliar un poquet els panells de l'exposició. Enguany tenim 15 dones.
0: Ah, pues.
1: Per tant, no les podíem juntar. Fins ara havíem fet només una taula redona, però enguany en tindrem dos. La primera és esta vesprà, a Otos, i després la propera serà el 12 de novembre, a Bèlgida, que farem una segona taula redona.
0: Com funciona, vull dir, heu triat des d'Igualtat vosaltres a les persones, a les dones, heu demanat ajuda, heu preguntat a diferents associacions, ajuntaments, com funciona el triar a la gent que sigui protagonista de l'exposició?
1: Pues el treball ha estat un poquet compartit, 50-50. Perquè per una banda sempre encetem el projecte amb un procés participatiu on mitjançant les xarxes socials de la Unitat d'Igualtat llancem, no?, quins perfils volem d'alguna forma visibilitzar, i la ciutadania ens aporta, no?, ens va aportar referents i també ens aporta el perquè vol visibilitzar-les, no? I pues, ens diuen, mira, a Alfarrasí hi ha una dona que porta aquest negoci, o a Benigànim hi ha una altra dona que té un projecte del que siga, no? I nosaltres, en eixa selecció de candidatures, el que veiem també és quantes vegades han estat repetides, és a dir, quant de recolzament tenen eixes candidatures. I després el que es fa també és com una selecció per a que, com que som tants pobles en la comarca de la Vall d'Albaida, com que hi ha ja doncs, bastant equilibri territorial, encara que ja veurem com hi ha diferents lideresses a voltes concentrades en pobles.
0: Clar.
1: S'intenta que un poquet s'obriga la participació de totes les entitats, com tu has dit, col·lectius i persones que a títol personal mos han donat les seues propostes.
0: I és una exposició que torna a ser itinerant, veritat, que passarà per diferents pobles de la nostra comarca.
1: Sí, una vegada fem la presentació, ja s'informa, el pas següent serà informar a tots els ajuntaments, a tots els col·lectius, també posar la informació a la pàgina web on puguem fer la sol·licitud de l'exposició i ja comença aquesta itinerància, no? Un poquet la promoció del que és el contingut expositiu.
0: Clar. Però el més immediat és avui, la cita al Palau d'Otos, esta vesprada, a les 7:30. És una activitat oberta, no? Sense inscripció. Pot anar qualsevol persona que vulgui.
1: Així és.
0: Val, perfecte. Este és el començament. Sabreu moltes més coses d'esta exposició itinerant de lideresses rurals ací a la ràdio, perquè volem conèixer la realitat de cada persona, de cada dona que apareix en esta exposició itinerant. Paula, enhorabona per esta nova edició, perquè heu tingut que augmentar l'exposició, perquè hi havia moltes propostes, i això vol dir que alguna cosa s'està fent bé, i això sempre és una molt bona notícia. Continuarem xerrant, Paula, una abraçada molt forta.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Estem en la recta final ja d'este Hoy por hoy un tinyen baida al baida del dijous 15 d'octubre 2026. I si és dijous i és recta final, hem d'anar a la paraula viva en Manolo Requena. Manolo, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Miguel. Bé, assistem.
0: Bé. Un dia més. Benvingut de nou, que tenim moltes gràcies. Ganes de veure què és el que has preparat per a esta setmana, que jo, mirant aixina per damunt el guió, dic, ui, quantes coses tenim avui. Que bé. Aixina, que anem allà. Què contes, avui? Què tens?
1: Molt bé, com sempre, per començar, una agenda repleta, la veritat, que ve sí. D'actes i d'esdeveniments importants. Començant per avui mateix, esta vesprada, a partir de les 7:30, al Teatre Xegaray, organitzat per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, per l'IEVA, tenia la presentació d'un llibre que jo he tingut ja l'oportunitat de veure, perquè el vaig reservar en un micromecenatge d'estos que han fet els autors, sí. I ja el tinc, sí. I és una autèntica preciositat, i del qual parlarem la setmana que ve. És la presentació del llibre Camins per la Valleta,
0: sí, senyor.
1: Del fotògraf Xavier Mollà i del poeta David Mira, que la presentació anirà acompanyada d'un concert i d'un audiovisual. I us puc dir que és una autèntica preciositat de llibre. Les fotografies i els textos que acompanyen, no sé ben bé què a què, perquè ja el comentarem la setmana que ve.
0: Sí,
1: la
0: sí.
1: Literatura, el comentarem.
0: Jo vaig parlar en Xavi Mollà fa unes setmanes i vaig ir a col·lació este llibre i té molt bona pinta. Jo no he vist el llibre, encara no he vist el llibre.
1: És una preciositat.
0: Però tenia molt bona pinta i té molt bona pinta el projecte que han fet els dos. Aixina que...
1: Sí, és una visió de l'art completa, vull dir.
0: Sí, senyor.
1: Imatge i paraula, i això li dona un valor extra. A més d'una enquadernació en un grau de detall.
0: Molt cuidada.
1: I de cura, efectivament.
0: Que guai. Doncs això serà esta vesprà. Què més?
1: Sí, demà ja tenim per la Regidoria de Cultura, també al Teatre Xegaray, i en una possibilitat per al

0: i el rosari.
1: Wow.
0: Això era la vida de moltes dones, o ahí es centrava la vida de moltes dones en la postguerra, per desgràcia. L'àrea de memòria democràtica de la Diputació de València ha patrocinat aquest espectacle, que serà molt, molt recomanable. Ja dic que en un passe de matí i en un de vesprada. El matí és per als centres escolars.
1: Molt interessant que siga per als centres escolars també, perquè jo crec que...
0: Sí,
1: que
0: la memòria democràtica...
1: Clar, és que fa molta falta. Clar, fa molta falta.
0: Una assignatura obligatòria.
1: Tal qual, estem d'acord.
0: En els moments que estem vivint. Mm. I també el divendres de vesprada, a partir de les 4:30, en l'aula magna del campus universitari d'Ontinyent, comença un dels actes precongressuals del 6è Congrés d'Estudis de la Vall d'Albaida, que serà les ponències i comunicacions sobre la llengua literària a la Vall d'Albaida, i que es completarà el dissabte de matí a la Casa del Delme, a partir de les 9:30, amb una taula redona, ponències i comunicacions també sobre la llengua literària a la Vall d'Albaida. Interessant assistir, perquè cada cert temps es convoca aquest congrés, ja és la 6a ocasió, i sempre hi ha la reunió al voltant d'estudiar la nostra comarca, de saber qui som, i això és sempre molt, molt important.
1: I tant.
0: I el diumenge... tenim el problema de l'aigua, no sé com quedaran.
1: Ja veurem, ja veurem.
0: Perquè la cosa pinta malament,
1: sí.
0: Però de moment, de matí, a partir de les 2:30, al Centre Cultural, estem imaginant que sí que es farà, és el concert de tardor del nou Orfeó, amb el títol València és música.
1: Que bé.
0: Repertori popular, nacional i valencià, a càrrec del nou Orfeó d'Ontinyent.
1: Uh-huh.
0: I de vesprada, este és el que pot patir canvis,
1: sí,
0: és el concert itinerant València és música a les places de la vila, pel grup de percussió i dolçaines La Colla d'Ontinyent, que al mateix temps que estem gaudint de la música, recorrem el nostre barri històric i més emblemàtic, a partir de les 6 de la vesprada, passejar amb música per la plaça de Sant Roc, per la plaça de la Vila, per la plaça de Sant Pere, sempre les places emblemàtiques del nostre centre històric, que sempre és tan bonic passejar i recórrer.
1: Sí, senyor. Estarem molt pendents, ho recorde ara que estem parlant d'això, ho estem recordant durant tot el programa i en les pròximes hores també ho farem. Estarem molt pendents de l'horatge, com diu Manolo, perquè hi ha activitats com esta, com este concert itinerant, que serà a partir de les 6 de la vesprada el diumenge, a veure si se tenen que ajornar o suspendre o quina cosa, perquè estem pendents encara de quina serà realment la previsió, perquè sabeu que últimament canvien en qüestió d'hores, perquè a principi de setmana, el dissabte, anava a caure la Mundial i ara estem ja en un 40%. Així que estarem molt pendents de...
0: La Mundial que no torna a caure. Que ja,
1: sí, per favor, que ja va a caure i que no torne. I que no torne. Però que estarem, esteu molt pendents als canals oficials i, per supost, a Ràdio Ontinyent, que contarem l'última hora que tinguem. Però continuem. Què més coses tenim, Manolo?
0: Bé, segueixen les visites guiades al campanar. Jo vull recordar-les que serà el tercer diumenge, el 18, del que a partir de les 10:30 al matí, en la placeta de la Porta del Bon Pastor, es pot visitar el campanar gràcies a la colla de campanes d'Ontinyent.
1: Que bé, que bé.
0: Tot el mes d'octubre està obert cada diumenge de matí la visita al campanar.
1: Fantàstic.
0: I passem a les paraules. Ah, passem a parlar d'algunes paraules. I així, esta setmana em va tornar al cap, sí, una de les iaies de casa,
1: sí,
0: quan ella utilitzava l'expressió fer un preguntat.
1: Fer un preguntat?
0: Exactament, fer una pregunta. Ella no dia puc preguntar-te o puc fer-te una pregunta, no dia vull fer un preguntat.
1: Que bo.
0: I és absolutament normatiu i correcte.
1: Ah,
0: per
1: sí?
0: Tant, fer una pregunta. Sí, fer un preguntat, una expressió molt nostra per a referir-se a tindre a preguntar.
1: Sí, sí, una pregunta.
0: Qualsevol qüestió.
1: Sí, mira,
0: sí. Després, tenia tres expressions de les que comencen per la preposició en, que és molt, molt expressiva,
1: vale,
0: en valencià, i allò de en conill, en redó, i estar en quadro, no?
1: Sí.
0: En conill, evidentment, completament nu, no? Va així en conill, de l'aigua, en redó, este categòricament,
1: sí,
0: no? En el sentit, li va dir que no enredó.
1: No enredó,
0: és
1: val,
0: molt,
1: val,
0: molt interessant. Mm. I ve quedar-se en un número reduït, l'estar en quadro.
1: Vale.
0: Al final es vam quedar en quadre.
1: En quadre, sí, sí, sí.
0: És molt interessant.
1: El,

0: El encuadro sí, en conítame, pero enredado no la había yo, no la tengo yo utilizado.
1: Es una expresión. Sí, le iba a decir que no, enredó.
0: Muy bien.
1: Una manera categórica, ¿no?, de expresar la negación en este sentido.
0: Mira, mira, mira.
1: Y después ya una muy bonita, sí, que es demanar la lluna, y yo también le he escoltado así, demanar la lluna en un cove. És molt bonica esta frase feta, perquè vol dir demanar una cosa impossible o molt difícil. Demanar la lluna pot ser ja difícil, sí, però demanar la lluna en un cove sí que vol dir impossible. Quan li contestes a algú, això és com demanar la lluna en un cove. Estàs dient-li això, que probablement no... Però té un sentit poètic i metafòric,
0: sí,
1: molt bonico,
0: sí. Què més?
1: I si vols passem ja, refranys.
0: Per favor,
1: octubre,
0: per
1: que favor. Pràcticament hi hauria un per a cada dia. Tu saps que jo recupero estos del calendari,
0: sí,
1: de que vam fer la Expo de Sant Antoni, que ja vaig comentar en el primer programa,
0: sí,
1: i d'altres, i així tinc alguns. I he triat, no, conceptes per associar-los a un refrany.
0: Vinga.
1: I bé, estem a la tardor, i un refrany diu: a l'octubre del foc, ni massa lluny ni massa prou. Allò de gaudir de la tranquil·litat de casa, però ja amb la previsió del que pot ser el canvi de l'horatge.
0: L'horatge, sí, senyor.
1: Per a parlar del treball i de la constància, una molt coneguda: qui no treballa no menja.
0: Totalment, efectivament.
1: La saviesa popular es parla de l'esforç i es convida a construir una societat solidària, on ningú es queda sense menjar. Això es relaciona amb les efemèrides que ara després comentarem.
0: Val.
1: Per a la previsió, hi ha un refrany que diu: a l'octubre, qui no té capa, tremola. Aleshores, estaríem tot.
0: Sí, i este cap de setmana jo crec que s'anem a assabentar d'això. Sí.
1: Efectivament. Hem de tindre ja les jaquetes preparades.
0: Sí, sí, senyor, sí, senyor.
1: Per a parlar de la solidaritat, i també ho relacionarem en una de les efemèries que comentarem ara després, avui per tu, demà per mi, molt bonica.
0: Sí, senyor.
1: Molt,
0: sí, senyor,
1: bonica aquesta d'acompanyar, d'escoltar, de donar suport les persones que tenim a prop i qualsevol que pensem que ho necessita. Per als fruits de la tardor, per l'octubre, castanyes i nous, que bones. Vindrà ja prompte la fira i les castanyes i les nous, sobretot. I després, quan vinguen els dolços de Nadal, ja la coqueta de nou, que és el meu dolç preferit.
0: Ah, sí? Ja,
1: ja
0: la
1: comentarem.
0: Hi ha ganes, ja, de que arribi ja l'horatge i el temps, un poc de fresquet, per a menjar castanyes quan toca. Sí.
1: Llevar-nos la mànega curta.
0: Per favor.
1: No saps què fer de matí quan
0: que ja estaria, ja. sí, per favor.
1: I per últim, sí, el concepte de la perseverança, en un refrany que diu: a poc s'arriba lluny. No cal córrer. De vegades, el secret està en avançar cada dia, pas a pas, i sense perdre la il·lusió. Això és molt important.
0: Sí, senyor. Totalment d'acord. Refranys que cada setmana porta en esta paraula viva Manolo Requena. I diguéssim, algo de les efemèrides que tenien relació... Conta'm un poc,
1: a veure. Sí, tenien. La veritat que sí, que he triat així tres efemèrides, jo crec que importants, no? La primera és demà mateix, el 16 d'octubre, el Dia Mundial de l'Alimentació, una commemoració impulsada des de l'any 1979 per la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, i que sobretot vol conscienciar la societat sobre la fam, la malnutrició, les desigualtats en l'accés als aliments i la necessitat de construir sistemes alimentaris més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. En l'àmbit local, en l'àmbit més nostre, pot ser una commemoració també i una oportunitat per posar en valor la gastronomia tradicional de la comarca, els productes de proximitat, els aliments de temporada, com comentàvem fa un moment en el refrany, i així mateix reconèixer la tasca de les persones que treballen al camp, sobretot els agricultors, els productors, i que són importantíssims.
0: Sí,
1: per això parlem d'un referent relacionat amb aquesta data, podria ser: qui sembra i treballa, cull i menja. També, per a esta efemèride.
0: Molt bé.
1: Una altra efemèride mundial, esta setmana són més genèriques, perquè ja la setmana passada parlàvem de la nostra, del 9 d'octubre. El dia 17 és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Poca cosa.
0: Buf.
1: També de l'any 92 i també de les Nacions Unides. la necessitat de garantir una vida digna per a totes les persones i visibilitzar les desigualtats socials, econòmiques, però sobretot les dificultats que encara una part enorme, grandíssima, dels habitants del món tenen a l'alimentació, a l'habitatge, a l'educació, a la sanitat, a l'ocupació, a convertir-los en persones vulnerables. I en aquest concepte genèric de la pobresa, no? Que parlem, la importància de promoure la justícia social, que és el que hauríem d'estar fent, i la solidaritat i la igualtat, conceptes fonamentals i que haurien de ser els que ens fan millors persones, com te recomanes al final de cada programa.
0: I tant.
1: Sigueu bones persones.
0: Tant de bo, tant de bo.
1: I per últim tindrem el DNEU, una jornada que així es celebra gràcies a l'associació Anima, que és el Dia Mundial contra el Càncer, i que té ja les activitats pròpies, de les quals ja parlarem la setmana que ve, per a conscienciar la societat, no?, sobre aquesta malaltia i donar suport a les persones afectades i a les seues famílies.
0: Nosaltres tractarem el tema, el dilluns tractarem el tema, sí, el programa, parlarem amb una oncòloga del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent, parlarem amb una persona malalta de càncer. Tractarem el tema així al programa, perquè crec que necessita encara molta visibilitat, molta investigació i moltes coses, i per això estem nosaltres. Així que sí.
1: I donar-li la importància que té en situacions d'aquestes a l'acompanyament, a escoltar, a donar suport a les persones que travessen o que travessem, en qualsevol moment podem ser nosaltres, moments tan difícils, i a les famílies. L'entorn és molt important, que també ho passa molt malament quan apareix aquesta malaltia.
0: Sí.
1: I una última efemèride, i no l'he posat en el programa, però també és que estem en l'Aplec 2026.
0: Home.
1: De Gegants i Cabets.
0: Sí,
1: i que este diumenge tenia la primera eixida al carrer, no? El cinquè Aplec de Gegants i Cabets Ontinyentins. El diumenge de matí, a partir de les 10:30, ens havien convocat, i així les escoles i qualsevol associació que té gegants, que té cabets, estava convidada a poder-los mostrar i fer una cercavila per tot el carrer Major. Serà a partir de les 10:30, i estem pendents de l'horatge, però seria... Ja parlarem la setmana que ve, perquè cap de setmana que ve, inclourem en l'agenda de la setmana que ve,
0: que
1: els dos
0: actes
1: de dissabte i de diumenge, el tercer aplec del bestiari, que és molt curiós, i el nou aplec de gegants i cabets ja generals.
0: Perfecte, i així no ho expliquem millor. Pues si són les efemèrides o no, tenim molta cosa.
1: Sí.
0: Tenim molta cosa.
1: Per a celebrar i per a recordar. I anem a la literatura.
0: Vinga.
1: I esta setmana, em va vindre al cap, precisament demà, farà 10 anys que vam tindre la sort d'ací a l'escola, a l'EPA Sant Carles, d'obrir el curs amb una conferència d'una dona entranyable. I la veritat que conèixer-la, o tindre la sort de conèixer-la de prop, va ser una oportunitat increïble per a mi personalment, que la vaig presentar aquell dia en l'inici de curs de l'EPA de l'any del curs 2016-2017, que és Isabel Clara Simó. Volia parlar d'aquesta escriptora alcoiana a través de la seva novel·la Júlia, publicada l'any 83, i l'obra es trasllada a l'Alcoi del segle XIX. I es presenta a una jove obrera que lluita per transformar la seva vida i superar les barreres socials del seu temps. Isabel Clara Simó es convida molt a reflexionar sobre les desigualtats, el treball, la capacitat i les aspiracions personals, i sobretot de les dones. I vos llegiré un fragmentet,
0: per favor,
1: ara després, del començament de la novel·la, perquè també, en un vocabulari preciós, molt a prop, està parlant del coll, però podria parlar perfectament de l'Ontinyent industrial d'aquell moment. És veritat que la revolució industrial s'avança un poc més al coll que a l'Ontinyent, que és de començament del segle XX, però podríem trobar en una xica jove que fa el mateix que fa Júlia en aquest començament de la novel·la, que ara, posar un poc de música, tu,
0: per supost,
1: comença i vos dic, per animar-vos a llegir. Té una altra novel·la que es diu Dones, molt, molt important, si voleu conèixer la visió femenina d'Isabel Clara Simó. Júlia es va cenyir les vetes del brial a la cintura, ben serrades, fins que li va mancar la respiració. Va deixar caure la falda i la va arromangar una miqueta des de la cintura perquè curtejara i eixiren les puntes del brial per sota. Va agafar l'espillet i el va dipositar amb cura a sobre el marbre de la còmoda. De sempre que hi recordava dues capes a l'espillet. L'una, en un racó de dalt, a l'esquerra, no li feia ni mica de nosa. L'altra, però, tenia l'habilitat de plantar-se-li al mig del nas com una piga de vella xacrosa. La mateixa piga que tenia Milagros, la vella dels ous. El va repenjar en l'espelma, però com que estava més consumida, l'espí quedava massa inclinat i amb prou faenes s'hi veia el serrell i el cap damunt del cap. El va posar aleshores a sobre de l'alt del capçal del llit, de fusta treballada. El llit li havia arribat de l'àvia Miquela, la dels set gats, que, tot i tindre tantes altres vides, moriren l'endemà del traspàs de l'ama. Set alhora, un malefici que deia la mare.
0: Sempre és una meravella, eh? Escoltar coses d'aquestes característiques, Manolo.
1: Sí, el vocabulari, la veritat, que és una història després molt, molt, sí, molt interessant. I precisament en aquella obertura de curs que vam tindre la sort de tindre si on tinguem, que va omplir de gom a gom la sala del centre cultural, ella va parlar de per què llegim i per què escriu ella, i va ser una meravella d'intervenció propera i molt entranyable. Uh-huh. Poc temps va morir, ja estava malalta i yeah, ja ens ho va dir aquella nit, que no es trobava massa bé i a poc temps va faltar.
0: Però va estar així i van tindre l'oportunitat.
1: Un record entranyable, sí, perquè ella sempre viu. Avui l'hem feta present entre nosaltres.
0: Sí,
1: això,
0: senyor,
1: és el que la perdurabilitat de la literatura, un dels conceptes que vam, dels quals vam parlar aquell, uh-huh, aquell dia, i la importància de llegir per això.
0: Sí, senyor. I hem d'acabar, Manolo. Toca cançó. Quina cançó... Sí, es fa curt, eh? Sí.
1: Mira, avui he triat una cançó recomanada per la meva filla i a ella vull dedicar-la.
0: Molt bé.
1: Sara, que viu a Barcelona, és infermera a la Vall d'Hebron, i em bonegarà quan senta que li ho he dedicat. Perquè el diumenge va estar a l'acomiadament d'Oques Grasses,
0: ah, sí,
1: a l'Olímpic, a l'Estadi Olímpic, sí, de Barcelona. Va ser memorable el, sí, concert, i ella m'ha enviat la cançó que més li agrada i a mi també. Es diu Serem ocells i parla de la llibertat de ser un mateix, de superar les pors i d'atrevir-se a viure la vida sense estar pendent del que pensen els altres. És una cançó que transmet esperança, ganes de seguir endavant i fins i tot quan les coses es compliquen un poc. I per tant, la dedique al dia del càncer de mama i a qualsevol persona que amb la música pot sentir-se millor, escoltar música com llegir un llibre, com veure les fotografies que parlàvem al començament, o com escoltar-vos a vosaltres en la ràdio. És una teràpia fantàstica.
0: Manolo, moltíssimes gràcies. Només queda, bueno, ahí queda la cançó per a la teua filla i per a tot el món. Doncs gràcies, que va tindre la sort ella d'estar en ixe concert.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo el vaig veure un poc per televisió, i la veritat és que em donava enveja, un poquet enveja. Dic, jo vull que estar ahí, encara que no m'agrada la notícia, perquè que un grup més se'n va i diu adeu, però quedaran les cançons com esta. Tornarem amb Paraula Viva la setmana que ve, Manolo. Ara només queda, com hem d'acomiadar el programa, anem a fer-ho bé i tens que dir la paraula que jo dic, la frase que jo dic per acabar el programa, i així allà ho deixem redonet.
1: Sigueu bones persones.
0: Gràcies, fins demà, adeu.
1: Una abraçada.

0: trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: La Generalitat preveu tindre redactat l'any 2027 el projecte de la nova rotonda d'accés a l'avinguda Daniel Gil d'Ontinyent des de la CB81 a la zona de Mesta. L'adjudicació del contracte està prevista per a este mes i el termini de redacció serà de 9 mesos. Esteban Arroyo, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: L'actuació es completarà amb el desdoblament, disculpen, de més de 3 quilòmetres i mig de la Ronda Sud, entre les rotondes del Parc de Bombers i del Poliesportiu, que passarà a tindre dos carrils per sentit. La redacció d'este segon projecte tindrà un termini de 18 mesos.
2: Així ho han confirmat el vicepresident tercer de la Generalitat, Vicent Martínez Mus, i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. La CB81 registra més de 22.000 vehicles diaris i les actuacions busquen millorar la seguretat i descongestionar el trànsit urbà. Escoltem al conseller.
3: Passos van avançant, ja tenim pràcticament per a aprovar el projecte d'execució i complint passos en 9 mesos en la part de la rotonda i 18 en total de l'actuació. Pensem que en breu pues, pot començar a ser una realitat, o almenys estem més prop d'això. D'altra banda, també pues, hem pogut parlar de la permeabilitat de la CB650, que té problemes d'inundació, com solventar.
2: D'altra banda, les obres principals per a desdoblar 23,6 quilòmetres de la CB60 començaran el 2027 dins d'un projecte global de 347 milions d'euros per a millorar la connexió de la Vall d'Albaida amb la costa.
1: Més qüestions a Ontinyent, perquè posa en marxa, a partir de demà, la 7a edició de l'Escola Feminista, centrada en guany en la grassofòbia, la pressió estètica i la diversitat corporal. La programació s'allargarà fins al 6 de novembre, amb 4 propostes entre xerrades i tallers a la Casa del Delme.
2: La primera sessió serà demà, a les 7 de la vesprada, amb una xerrada de la comunicadora especialitzada en gènere Sandra Gonfaus sobre la grassofòbia com a sistema d'opressió.
1: Escolten les paraules de Paula Soler, regidora d'Igualtat.
4: Nosaltres treballem durant tot l'any a través de les coordinadores d'igualtat, en els instituts i les escoles d'ací d'Ontinyent, en la gent més jove, i veiem que era un tema molt recurrent en el que també jo crec que ve causat per el moment en el que vivim, en el que les xarxes socials tenen un pes molt important en la vida de les persones joves i de les no tan joves.
2: El programa continuarà amb activitats sobre la pressió per aprimar-se, els ideals de bellesa i la diversitat dels cossos, des de la psicologia, la reflexió social i l'art. Totes les activitats són gratuïtes, però es recomana reservar plaça a través dels còdics QR de la cartelleria.
1: Són les 2:22. En un minut parlem dels ajornaments.
5: Vuelven las jornadas de puertas abiertas del yacimiento ibérico de Kellin, el 17 y 18 de octubre en Caudete de las Fuentes. Disfruta de la cultura ibérica con las visitas, las actividades y hasta un desfile de moda de la época. Infórmate en las webs del Museo de Prehistoria de Valencia y del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, Diputación de Valencia.
6: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
7: Uy. Nos lo hemos pasado, ¿no?
8: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama híbrida de Ebro desde 1,7 litros a los 100 kilómetros. Desde 19.990 euros y con un año de mantenimiento. Y empieza a pagar en 2027.
1: Ja saben que arriben diversos dies d'inestabilitat, jornades que poden deixar pluges intenses i persistents a la nostra comarca a partir d'este dissabte. Per això, aquest canvi de temps ja ha començat a tindre conseqüències en l'agenda del cap de setmana a la comarca.
2: La EMET adverteix que encara hi ha incertesa sobre les zones més afectades i la quantitat de pluja acumulada. Per això es recomana seguir les actualitzacions de les previsions durant els pròxims dies.
1: I comencem contant-los que la primera activitat afectada és la mostra d'artesania de Bèlgida, que s'ajorna al cap de setmana del 23 al 25 d'octubre per eixes previsions meteorològiques. L'alcalde és Diego Ibáñez.
9: Estàvem tots un poc cridant-nos per veure què anem a fer i davant de les previsions hem decidit no esperar més. Hem pogut esperar un poc més, però clar, la gent també necessita planificar-se si té altres coses i hem decidit que el millor era aplaçar, i al cap de setmana següent, del 23, 24 i 25 d'octubre, esperem que el clima ens respeti i ens deixi portar avant la fileta amb total normalitat.
1: L'Ajuntament de Bocairent també ha anunciat aquest ajornament de la Fira de Comerç, que estava prevista per a este cap de setmana, els dies de 7 i 18 d'octubre, atenent les previsions meteorològiques i les necessitats de preparació i muntatge.
2: La comissió organitzadora ja treballa en unes dates alternatives, que es comunicaran tan prompte com siga possible. Mariluz Pascual és la regidora de Dinamització Comercial.
10: És una decisió que hem pres amb responsabilitat perquè volem que la fira es pugui gaudir en les millors condicions, tant per als comerços participants com per totes les persones que ens visiten. Ens sap greu haver de fer este canvi, però considerem que és la millor decisió. La nostra intenció és poder celebrar la fira més avant, amb unes condicions meteorològiques que ens permeten gaudir-la com es mereix.
2: A més, l'organització de Malfevida ha acordat, d'acord amb les previsions meteorològiques d'aquest cap de setmana, ajornar la segona edició de la Fira del Vi i Gastronomia i gastronòmica de Aielo de Malferit per al dissabte 31 d'octubre en les mateixes condicions. Mati Castelló és la regidora de Cultura.
11: Davant la informació meteorològica i per a contribuir al bon desenvolupament de la fira, els organitzadors es van reunir ahir i vam decidir ajornar la segona Fira del Vi d'Aielo al 31 d'octubre.
2: També s'ha suspès a aquest municipi el concert de boleros d'este diumenge. Finalment, a Castelló de Rugat s'han suspès les cassoletes.
1: El reportatge complet van a poder escoltar-lo a la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida esta vesprada des de les 7:20, però ja us contem que Bocairent ha acollit avui la clausura de les jornades d'Aliança de Ciutats Industrials, organitzades pels ajuntaments d'on tinguem, Bocairent i l'Olleria, junt amb Coeval. La ponència ha anat a càrrec de la bocairentina Maria José Bañó, catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat de València, que ha defensat la cooperació entre municipis per a impulsar el desenvolupament industrial i atraure i retindre talent.
2: Entre les mesures proposades, ha destacat facilitar l'accés a l'habitatge, garantir una energia a preus raonables, millorar la mobilitat entre localitats i reforçar la formació professional. L'objectiu, ha assenyalat, és construir una comarca industrial connectada on viure, estudiar i treballar siguin compatibles entre diferents municipis. Escoltem a Maria José Bañó.
12: No és suficient parlar de lo que és la infraestructura, sinó que hem de parlar de persones. I de persones que treballen a aquestes empreses, a aquestes àrees geogràfiques, i és un lloc on les persones viuen també.
1: Contar-los també que si fem aquest repàs comarcal, la carretera CB641, que connecta tant Albaida com Aielo de Malferit, ja està oberta al trànsit des de la jornada d'ahir, després de finalitzar les obres d'adequació executades per la Diputació de València.
2: L'actuació s'ha centrat en l'ampliació de la calçada, que fins ara tenia una amplària insuficient en bona part del recorregut, així com la millora del drenatge als barrancs de Benetjar i Pregó, on les pluges se provocaren problemes d'erosió i acumulació de materials. Reme Macholari és la diputada de Carreteres.
13: Una via molt important per a les comunicacions de la comarca de la Vall d'Albaida, que a més pues, s'enllaça amb la CB40 i la variant del Jorf.
1: I també us contem que l'Olleria celebra avui a les 6 de la vesprada un Consell Veïnal per a informar sobre les ajudes econòmiques de 2026 destinades a la rehabilitació d'edificis del casc antic.
2: La reunió tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament i està dirigida especialment a les persones residents en el centre històric que vulguin reformar els seus habitatges i conèixer les quantitats que poden rebre i les actuacions subvencionables. Ramon Vidal és l'alcalde.
14: El nostre casc tradicional que hem de cuidar, hem de mimar i sobretot que hem de mantindre, no?, en les millors condicions possibles.
1: I l'Ajuntament d'Alfarrasí ha iniciat el procediment per a crear el primer espai jove municipal que s'ubicarà als antics vestidors del poliesportiu.
2: El projecte compta amb un pressupost de prop de 72.000 euros finançats íntegrament per la Diputació de València i les obres tindran una durada de 3 mesos per a l'adjudicació. Ismael Sant Víctor és l'alcalde.
15: L'espai jove suposarà una inversió d'uns 72.000 euros i tindrà una duració, les obres, d'aproximadament 3 mesos. Això és algo que ha sigut com a fruit de la nostra voluntat que teníem en l'equip de govern en el programa electoral i també és una iniciativa que assegura que usarà des dels pressupostos participatius que ja portem 3 anys en ells en l'Ajuntament d'Alfarrasí.
1: Per tancar, volem recordar-los que Otos acull avui, dijous 15 d'octubre, la presentació del projecte expositiu Lideresse Rurals 2026, amb el lema Dones, Economia, Empresa i Emprenedoria. La té tindre lloc a les 7:30 de la vesprada al Palau d'Otos. Als esports, el jutge ens ha imposat per 2-4 l'albaidense en l'eliminatòria de la nostra Copa. I en pilota valenciana, el piloteri ontinyentí Ivan i Briscamp, que representen junts Ontinyent, s'enfronten avui a Diari, Raül i Canari de Xeraco. La partida es disputarà a les 6:30 de la vesprada al Trinquer de Castelló de Rugat. Vista de guàrdia ontinyent, la farmàcia Adèlia Jordà Requena. A la Vall d'Albaida, la farmàcia d'Alfarrasí. És dijous, és 15 d'octubre.
16: Hora 14, El Láser, con Javier Casal.
17: 2:30, 1:30 en Canarias. Por mucho que el Ministerio de Defensa haya tratado de esconderlo o minimizarlo, los vídeos, la sucesión de testimonios, los informes de Amnistía Internacional exigen que el gobierno explique de forma clara por qué algunos militares españoles humillaron y maltrataron a migrantes en Ceuta. Esto no es de ayer ni de anteayer. Hace semanas ya que el periodista de la SER, Nicolás Castellano, comenzó a recoger testimonios en este sentido, que hablaban ya de esos malos tratos, de esas humillaciones. Después vinieron los vídeos o denuncias como las que hoy ha avanzado la SER aquí, que ha avanzado en esta antena el periodista Adrián del Pozo. Testimonios como el de Walid, al que desnudaron para humillarlo después de llevarlo a un descampado y quitarle el dinero y el móvil. El gobierno aprovechó hace un par de semanas un informe demoledor de Amnistía Internacional para acudir a la Fiscalía. Y hasta aquí. El Ministerio de Defensa abrió entonces una investigación interna. ¿Con qué resultados? Pues de momento, con ninguno. Adrián del Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Casal? Buenas
17: Hemos
18: tardes.
17: Escuchado a Walid en portada, pero tú has recogido más testimonios, testimonios sobre, como digo, estas humillaciones que nosotros hemos podido contrastar allí con documentos y también con las heridas que en algunos casos les provocaron a estas personas, ¿no?
18: Walid y Yusef viven, malviven en Portales de Loma Colmenar, acogidos por los vecinos a los que no molestan. Una noche, según cuentan, a Yusef y a otros migrantes les despertó a gritos un grupo de militares y... pusieron sus móviles en fila, los pisotearon, solo para divertirse. La SER ha podido ver esos móviles rotos y una vecina confirmó que la noche anterior no estaban así. A Walid, como decías, lo despertaron a porrazos en las piernas para que no pudiera salir corriendo. Lo llevaron a rastras a un descampado donde le gritaban... Le gritaban que se volviera a su país. Lo obligaron a desnudarse y se llevaron su ropa, dejándolo allí. Un vecino nos ha contado cómo le bajó ropa de casa al verlo volver desnudo. Son los dos últimos casos, como decías, no los únicos. Hace solo unas semanas unos militares llegaron por la noche y por la cerradura de un cuartucho donde dormían dos migrantes empiezan a gasearles, a rociarles con gas pimienta, algo que corroboran los vecinos que fueron testigos. Ahí les han metido el gas pimienta.
19: Gas pimienta. Chavalito ahí durmiendo, le han echado el gas pimienta.
18: Vecinos que nos lo contaban así. La SER comprobó en el lugar de los hechos que horas después aún seguía oliendo a gas pimienta.
17: Pero hay más. Por si la cosa no fuera lo suficientemente grave, hoy el diario .es ha publicado una conversación de unos militares españoles, también enviados a Ceuta, y que presumen de sus palizas a los migrantes. Se escucha regular, pero en estas grabaciones estos militares se jactan de estas palizas, llegando a decir...
20: Pasa que sin guante mola más, pasa que me da...
17: Sin guantes mola más porque suena, pero con guantes duele, y se ríen. Javier Bañuelos, redactor de los asuntos de defensa en la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
17: Bueno, y Amnistía reitera su petición al gobierno para que esclarezca estos hechos, estas denuncias. Fue Amnistía precisamente quien elaboró el informe cuyo contenido trasladó el Ministerio de Defensa a la Fiscalía. Lo cierto es que, Javi, pasan las semanas y la investigación interna que se prometió no avanza y el gobierno sigue sin dar explicaciones, o si las da son explicaciones muy medidas, muy escuetas y muy escasas sobre estos hechos que son, insisto, gravísimos.
21: Sí, Casal, el hermetismo es sin duda absoluto. El EMAT, el Estado Mayor de la Defensa, de quien depende, recordemos, el mando de operaciones guarda ahora mismo un silencio sepulcral ante estos escándalos. Hace ya 2 semanas que la cadena SER preguntó abiertamente si la Comandancia General de Ceuta había identificado a alguno de los militares que han participado en esas palizas a migrantes en Ceuta, pero no hay respuesta. Tampoco hoy se remiten a la investigación abierta por un juzgado de Ceuta, una investigación que no avanza. Al Ministerio de Defensa no le ha llegado ningún requerimiento judicial para aclarar esas palizas a los migrantes. Ante esa parálisis, Amnistía Internacional, como dices, ha enviado precisamente una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que agilice su investigación. Esteban Beltrán es su director.
22: El Ministerio de Defensa, como la Fiscalía, no son meros receptores de información, no son buzones de correo. Lo que tienen que hacer, y es su obligación, investigar de oficio todas las informaciones que han llegado, tanto en vídeo, como testimonios, como audios, y como también certificados médicos.
21: Para Amnistía Internacional, los audios publicados hoy por el diario.es en los que esos supuestos militares se jactan de haber pegado a migrantes acreditarían que no actuaban en legítima defensa. Son operaciones de castigo muy graves, según Amnistía. Sus responsables, por cierto, siguen sin estar identificados, aunque desde el Ministerio de Defensa Casal sí nos avanzan, sí nos confirman que esos audios los acaban de remitir ya a la Fiscalía.
17: Le preguntaban esta mañana al Partido Popular, le preguntaban a su portavoz Carmen Fúnez.
0: Pues mire, las denuncias, pues yo entiendo que los marroquíes que saltaron la valla y que entraron de manera irregular en nuestro país presenten denuncias, pero también conocemos las denuncias de las múltiples, por desgracia, violaciones que se han producido y, por lo tanto, yo creo que el ejército en nuestro país atiende en las situaciones de crisis, ayuda a todos los ciudadanos y es lo que está haciendo en Ceuta, a pesar de que el Gobierno de España no le ha dado la autoridad suficiente para poder proteger a todos los ciudadanos.
17: ¿Está justificando Carmen Fúnez lo ocurrido? Pues lo parece. ¿Está diciendo que los migrantes se dedicaban a violar a gente? Lo dice. Y lo cierto es que los datos desmienten estas declaraciones de Carmen Fúnez. Ha habido 39 denuncias hasta mediados de septiembre, según los juzgados de Ceuta, y la gran mayoría de víctimas eran chicas migrantes. Pedro Sánchez no ha hecho ninguna referencia a estas denuncias, a estas grabaciones, al hablar de Ceuta, su llegada a la cumbre europea que se celebra en Bruselas. Sí ha defendido la visita de estos dos últimos días de los reyes.
3: Creo que esta semana, en relación con Ceuta, hemos tenido también con Melilla, pero particularmente con Ceuta, hemos tenido un paso más en esa normalidad que viene trabajando el Gobierno de España desde hace ya unos cuantos meses, y es precisamente la visita del rey y de la reina, tanto a la ciudad autónoma de Ceuta y a la ciudad autónoma de Melilla.
17: Y poco más. Pedro Sánchez en Bruselas, donde va a defender a partir de mañana ante el resto de socios el modelo migratorio de España, en un encuentro en el que Meloni, claro, va a plantear el suyo, que recoge, como sabemos, buena parte de las medidas que Europa ya ha comprado a la presidenta de Italia. Corresponsal Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los líderes llegan con posturas enfrentadas en esta materia, aunque es verdad que la mayoría de líderes han moderado sus críticas al presidente Sánchez o al gobierno español, críticas vertidas al comienzo de la crisis.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets a les 3:20 anem a donar inici al nostre cert deportivos. Bueno, de què anem a parlar avui? De moltes qüestions. És el nostre programa poliesportiu de la setmana. Bé, estem davant un cap de setmana d'allò més que interessant pel que fa a les curses populars, perquè dissabte tenim la Dauca Fundació Caixabank de Dient, diumenge tenim circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Però avui, per exemple, tenim partida de pilota a Castelló de Rugat. Juga Ivan Ambrisca, representant de l'Ajuntament d'Ontinyent, última jornada de la Lligueta de Copa. S'enfronten al trio de Xeraco. Gran partida. Parlarem amb Ivan. Parlarem d'atletisme amb Fran Mollà, de triatlo amb Joan Blasco i també, com no, de bàsquet amb Carles Bonet. Segona victòria en dos partits per a l'ES de Ontinyent en tercera FEB. Inici espectacular de temporada. Ja saben, a les 3:20, tota l'actualitat esportiva de la comarca. En una estoneta ens trobem a les zones de la SER. Fins ara.

0: Tomàs Marín.
1: Vull començar aquest repàs contant-los que la Llutxent es va imposar ahir per 2-4 a l'Albaidense en l'eliminatòria de la nostra Copa disputada al camp municipal de Beniati. El partit al descans anava 1-1, però finalment amb jugades a palo parat i destells de qualitat dels jugadors de la Llutxent, el conjunt rabosut es va aconseguir i se segueix a una nova eliminatòria de la nostra Copa. L'Albaidense va competir molt bé, Donem enhorabona des d'ací a l'equip de David Cerdà. Estarem molt pendents de les pròximes eliminatòries i dels pròxims partits per als equips de la comarca. Per exemple, l'Olleria encara té que jugar, ho recordem. Per altra banda, és un dia interessant també pel que fa al món de la pilota, perquè Ivan Ibrisca, de l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, ja saben, el pilotari Ontinyent i Ivan, s'enfronten avui al Trinquer de Castelló de Rugat a les 6:30 de la vesprada al trio de Xeraco, format per Diari, Raül i Canari. Necessitem la victòria per assegurar-nos aquesta plaça en la pròxima fase de la Copa, és a dir, aquesta semifinal que es donaria pas a una possible final per aconseguir la victòria i aconseguir, com no, aquesta passada a la final d'aquest campionat, un dels destacats de la temporada del Mundial de Raspall. La major de les sorts a Ivan Ibrisca, parlarem amb ell al nostre ser deportiu. Us juguen avui 6:30 a la vesprada al Trinquer de Castelló de Rugat. Per l'altra banda, també vull contar-los que el ciclista d'Ontinyent, Jaume Beneito Vecina, del Club Ciclista d'Ontinyent, ha aconseguit una meritòria quarta posició en la classificació general de la tercera volta cicloturista a Eivissa, Ciclisme Bases Germans Parrot, disputada del 9 al 12 d'octubre. El jove corredor ja ha participat en la selecció infantil de la Comunitat Valenciana. Beneito va començar la competició amb una segona posició en la primera etapa. En la segona jornada, una caiguda en l'eixida el va obligar a remuntar, però va aconseguir acabar quarta. Finalment, va ser setè en l'última etapa, una contrarrellotge individual de 4 quilòmetres. I es va quedar a les portes del podi de la classificació general. Li donem, com no, l'enhorabona per esta meritòria quarta posició. Per altra banda, vull recordar-los que este cap de setmana també ve marcat per curses populars. La Fundació Caixa Ontinyent estrena dissabte la seva primera d'AUCA, una carrera que combinarà participació popular i competició d'elit en un circuit, recordin, que està homologat per la Real Federació Espanyola d'Atletisme. L'organització espera reunir 1.500 corredors, perquè la programació començarà demà amb curses escolars a la plaça de la Concepció de Bonmatí, amb la previsió de comptar amb més d'un miler d'alumnes i els 500 de les curses tan populars com d'elit que realitzaran este pròxim dissabte. Demà us contarem més cosetes en relació a aquesta cursa. Però és que diumenge també tenim la 20a edició de la Volta a Peu del Benicadell, una prova de 15 quilòmetres que començarà a les 9:30 del matí. L'organització obsequiarà les primeres 300 persones participants. Les inscripcions continuen obertes a través de la pàgina web de la cursa i es recomana acudir amb antelació per a recollir els dorsals abans de l'eixida. Per altra banda, ja ens centrem per a l'agenda de les pròximes setmanes. Vull recordar-los que el Club de Muntanya Ontinyent celebra el pròxim 25 d'octubre la 23a edició de la seva marxa a peu per muntanya fins a la Font Roja. La jornada començarà a les 7 del matí amb eixida dels participants des de l'estació de tren d'Ontinyent. Una proposta que ja està consolidada en el calendari, recorden. També vull contar-los que l'Associació Ornitològica d'Ontinyent celebra este cap de setmana una nova edició del concurs d'ornitologia esportiva, una de les cites més veteranes de la Comunitat Valenciana. La cursa, el que és l'esdeveniment, ja començarà demà en la recepció dels exemplars. Dissabte, valoració dels ocells. Diumenge, concurs, que obrirà les portes al públic d'11-1 i de 4-6 de la vesprada. I tanquem també contar-los que el pròxim divendres, 23 d'octubre, a les 7:30 de la vesprada, el Centre Cultural Caixa Ontinyent acollirà la presentació del llibre La Zona del 10, dedicat a Fernando Gómez Colomer, el jugador amb més partits disputats amb la samarreta del València Club de Futbol. L'obra, escrita per Jesús Manzano, recorre des dels seus inicis fins a les etapes com a jugador, entrenador i director esportiu, i també inclou episodis més coneguts de la seva vida. Serà d'allò més que interessant. Us recomanem que el pròxim divendres, a les 7:30 de la vesprada, estiguen a eixe Centre Cultural Caixa Ontinyent. Agafem aire i ens anem ja al món del bàsquet.
2: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este divendres, 16 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Rogles de cançons i misèria. Una emotiva proposta de Cactus Teatre que combina teatre, música i cançons tradicionals per retre homenatge a les dones de la postguerra.
3: Jo el que no entenc és per què si treballen com els homes
4: parlant així no trobar marit en la vida.
2: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
0: Ser deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín. My lover's got no money, he's
1: got his strong beliefs. My lover's got no power. I comencem amb un autèntic partidàs, el que es va viure el passat cap de setmana a Múrcia. Sabien que l'Eset Ontinyent tenia un repte molt complicat dissabte. Sabem que la tercera FEB és una categoria on la igualtat va estar més que present en totes les jornades. De segur que hi haurà algun equip que altre que despunte. Faltaria més algun que altre que estigui en aquesta zona baixa de la classificació. Però clar està que aquest partit davant l'Inversus Infante de Múrcia anava a ser un repte que pot posar-nos ja la idea com no de la qualitat i el treball que té l'Eset Ontinyent. Bueno, es van tindre que anar a la pròrroga, no anem a negar-ho, però vam aconseguir una gran victòria. Van guanyar 89 a 91 fora de casa en aquest primer partit, lluny del Fernando Rubio, que es dona aquesta segona victòria en dos partits que portem en aquesta categoria. Sensacions d'allò més que positives, la veritat. Crec que cal estar contents perquè és una victòria que es dona, doncs, aquest plus anímic que era necessari. És una victòria també que ens dona aquesta liberació de guanyar fora de casa i de, com no, continuar amb aquesta dinàmica tan, tan positiva. Ja contar-los que a hores d'ara es trobem en la tercera posició. És un triple empat entre els tres primers, el Vela Bàsquet Sueca, el Servi Grup Benidorm i l'Eset Ontinyent. I per altra banda, el pròxim enfrontament serà davant el Nou Bàsquet Torrent, segons Federació, diumenge a les 7 de la vesprada, com sempre el Fernando Rubio. Saludem ja l'entrenador de l'Eset Ontinyent, a Carles Bonet. Carles, què tal? Molt bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Tomàs.
1: Enhorabona per la victòria.
5: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Es va patir, no?, des de la banqueta. Arribar a una pròrroga, buf, complicadet, eh?
5: Es va patir moltíssim perquè és un partit que tinguerem que guanyar 3 o 4 voltes.
1: Ostres.
5: Perquè tinguerem un moment entre final del primer quart i l'inici del segon que va ser brillant, trencarem el partit, ells li donaren la volta al partit, tinguerem els últims 8 minuts de la primera part foren molt dolents, foren lamentables, i capgiraren el partit i es feren anar-nos-en 12 punts baix al descans. Després del descans remuntarem i es ficarem 6 punts per dalt, en sensacions boníssimes, tornaren a remuntar-nos i se ficaren dalt, i al final del partit, quan tot pareixia que estava també al nostre favor, també capgiraren ells el partit, anarem a la pròrroga, i en la pròrroga més de lo mateix, quan pensàvem que també el teníem guanyat, un triple a falta de 4 segons, un triple inverosímil de 9 metres, pues va fer que tinguérem el temps mort este final, i en la jugada final, pues, la veritat és que la pilota va entrar i aconseguiríem emportar-nos el partit.
1: Això, pues, el que hi ha a fi en el tema de sobretot, analitzar el que ha passat en el parquet, doncs, el backup, doncs, i aquestes desconnexions que ha pogut arribar a tindre al llarg de l'enfrontament, però també que crec que cal mirar l'aspecte mental, no?, per als jugadors, perquè aquest tipus de partits són els que te poden arribar a enfonsar o fer que la moral siga un poc més alta. No sé com ho analitzeu des del cos tècnic, Carles.
5: Sí, el partit va ser moltes voltes... tinguérem que diverses vegades fer un exercici de resiliència, sí. I de vegades també exercici d'esquizofrènia, perquè ostres, quan més pareixia que ho teníem en les nostres mans, pues ho tornàvem a llançar a perdre, i sí que és veritat que tenim estos altibaixos, aquestes desconnexions, que ara mateixa, pues, bueno, també ve donat per el moment en el qual es troba l'equip, que seguim encara en construcció. Acabem de començar i la plantilla, molta gent és nova, i de vegades, pues, bueno, quan varies els quintets o en certs moments també a lo millor no tenim un equip tan veterà per a suportar aquests moments a lo millor mentalment més crítics, però bueno, així tot, jo crec que en línia de lo que tu dius, lo més interessant de tot és que hem guanyat un partit fora de casa, que per a guanyar fora de casa en bàsquet, com no s'empata, és molt difícil guanyar totalment fora de casa. Traure un resultat positiu o traure algo és superdifícil en bàsquet, i traguem una victòria. I sobretot, saberem afrontar les adversitats dins del partit, pues, jugarem sense 24 segons, també haver-hi un parell de situacions des de la grada en què en un xiulet mos van interrompre i que acabarem dos triples d'ells, sí, en plena remuntada nostra. Van ser moltes adversitats dins del partit, també els moments dolents nostres, però que així i tot saberem refer-nos i treure el partit avant.
1: Carles, em contaves una dada la setmana passada en relació al percentatge de tirs des de la línia de tres encertats. Em comentaves que la setmana passada van arribar a ser d'un 50%, que era una autèntica barbaritat, i clar, este cada setmana ha arribat a un 30% i aquest percentatge. Ho dic no per desmereixer, faltaria més, sinó per a donar-li pes i entitat al que em vas comentar la setmana passada, que era una autèntica bogeria. Per exemple, l'Inversos Infante va aconseguir un 31%, nosaltres un 30%. Jo crec que l'aspecte que és clau i vital per aconseguir la victòria passa per deixar resiliència i encertar la piloteta quan tocava encertar-la dins de la canasta, però clar està que, ostres, cal continuar millorant aquesta regularitat, però que aquestes dades en els tirs de 3 a lo millor es poden donar en molts partits.
5: Bueno, yo creo que en este partido no va a ser la clau el tir de tres, va a ser més clau el joc interior, ¿vale? Encara que els percentatges en tir de tres van ser els normals, entre el 30 i el 40, que és el que se sol tindre en esta lliga, o entre el 25 i el 35 seria algo més regular.
1: No, sí, veient els tirs, 46 inclús vau arribar a tirar de dos, i l'Infante, per exemple, 27, un 58% de percentatge, és una autèntica barbaritat també.
5: El que va ser molt estrany és el d'Infante, també per de mèrit nostre en algunes accions, i molt de mèrit en algunes accions. Clar. Infante sí que va clavar moltíssim de triple, i sobretot dos jugadors. En dos jugadors se va concentrar tot el tir de tres i ens farem molt de mal, va ser molt difícil parar-los.
1: Bueno, Carles, a hores d'ara, bueno, com està anant la setmana d'entrenaments preparant aquest nou partit al Fernando Rubio contra un rival com és el Torrent, que tots i totes coneixem d'allà més bé. La setmana ve, algun sustet en la infermeria? Com va aquesta recuperació respecte a la pretemporada, aquesta particular pretemporada que parlàvem abans de l'inici de Lliga?
5: No, estem tots, estem el grup al complet. Sí que tenim algú, pues a lo millor en alguna molèstia, sí, o un poc més carregat, però bueno, depèn també de minutatge de partits i càrrega d'entrenaments, però res fora de lo habitual. Ara mateix sí que podríem dir que estem al 100%, i en principi els dos entrenaments que hem tingut esta setmana han sigut de moltíssima qualitat. Estic molt content per conforme s'està entrenant esta setmana, i crec que arribem en molt bon feeling de cara a este partit, que jo crec que ja és una altra cosa. Torrent ja no és un rival que ve de nacional, és un rival super assentat, va quedar tercer l'any passat, va fer fase d'ascens a segona FEB, i tant este com el rival de la setmana que ve són els dos rivals que possiblement es diguen o ens posen en el nostre lloc si es perdem, o a lo millor pues ens fan creure en que estem per a algo més en el cas de que aconseguim alguna de les victòries.
1: Sí, és Torrent, i la setmana que ve ja estava contra el Servigrup Benidorm fora de casa. Confirmem horari per a les 7 de la vespre de diumenge?
5: Sí, bueno, no sé si 6 i mitja o 7, ara m'has ficat en dubte.
1: Segons Federació és a les 7, però clar, a lo millor hi ha algun canvi. Jo recomano sempre mirar les xarxes socials de l'Ontinyent CB, que és l'Ontinyent Club de Bàsquet, perquè ho conega la gent, però posa a les 7 Federació.
5: Espera, que estic revisant ara mateixa.
1: Tranquil, pas bé.
5: Diumenge a les 7, sí.
1: Perfecte, doncs ho tenim, bueno, en compte. Pues,
5: allí està tota la gent convidada, tu també, clar, Tomàs.
1: Me tocarà.
5: Si fem un bon ambient, jo crec que ja és un rival d'entitat, i sí, és un dels rivals que toca estar per la part alta del nostre grup, i jo crec que és una bona pedra de toc per a veure quin és el nostre nivell real, i afrontem amb moltíssima il·lusió i amb molt bones expectatives aquest partit.
1: Nos ha moltes ganes d'aquest partit, 7 de la vesprada, recorde davant el Torrent. Entrenador, moltíssimes gràcies com sempre, i reiterar-te l'enhorabona per la victòria. Gràcies.
5: Gràcies, Tomàs. Adéu.
2: Este dissabte 17 d'octubre vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba Tic Tac al parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant Dof amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
0: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.

0: Tomás Marín.
1: Volem continuar este poliesportiu contant-los de segur que ho han llegit. Ja és un anunci que es va fer des del propi Capa fa dos dies i va ser eixa mort de Vicent Ribes, que va ser el primer president del Capa Ontinyent des de 1972. Mare meva. Un home que era apassionat de l'atletisme, del seu club i també del qual doncs el van poder compartir, com no, grans moments durant tota la seva trajectòria. Moments com les celebracions tant del 25 com del 50 aniversari del Club Ontinyentí. És a dir, és una gran pèrdua, ja no sols per al món del Cava, de l'atletisme, sinó per a tot l'esport vall del Baidí. Com no, en la nostra forta abraçada tant per a familiars, amics, amigues i totes aquelles persones que coneixien també el bo de Vicent Ribes. Saludem ja Fran Mollà, portaveu del Cava Ontinyent Logístic. Fran, què tal? Molt bona vesprada.

0: es va a ser Vicent. I bueno, jo personalment el vaig conèixer en la celebració del 25 aniversari, perquè ell va tindre una època de més jove quan va estar al front del club durant un bon grapat d'anys, però després ja va deixar pas a altres persones i això, quan van celebrar el 25 aniversari vaig tindre l'oportunitat de conèixer-lo. Van tindre l'oportunitat de compartir bones converses perquè, a més, ens va portar al club molt de material gràfic, moltes fotos, acompanyades de moltes explicacions que, bueno, ens han servit també per a conèixer molt més de la història del club. I després, en la celebració del 50 aniversari del club, també va estar. El club li va fer entregar d'una placa commemorativa. I, bueno, últimament sabíem que estava malalt, el típic comentari que entre alguns membres de la junta directiva ja ha vist a Vicent i està fotut. Però no esperàvem que el desenllaç que ha tingut, que per altra banda, bueno, també era una persona major i d'alguna manera és llei de vida.
1: Sí, totalment, totalment. Però bueno, són les persones que al cap i a la fi posen les primeres pedres a un camí que mirem on està a hores d'ara, i són les persones que sempre tenim que recordar i tindre en ment, i també una de les motivacions també per a lluitar, perquè gent darrere que vam construir del res un club que a hores d'ara, doncs, mireu com està. Inclús té un entrenador a nivell professional que crec que pocs clubs en el món de l'atletisme o en altres esports poden arribar a tindre, i això parla molt bé de la trajectòria del que enviem. Un fort missatge també des d'aquesta casa, des de Ràdio Ontinyenta, Cadena Ser, per a tots els familiars i amics. Que descansem en pau. Fran, és difícil parlar de l'esport, de lo que és l'activitat normal del CAVA, però cal fer-ho, cal continuar. Com estan les coses a hores d'ara?
0: Bé, amb ganes ja de començar la competició. Sí. Ja estem a mitjans d'octubre i ja la setmana que ve tenim la primera cita de camp a través en Alcoi. Vale. El diumenge dia 25, si no recordo malament. Esta setmana tenim ací el d'AUCA, la Fundació Caixa Ontinyent, així que imagine que hi haurà alguns atletes també que participaran, però ja el dic, sobretot enfocats en estos dos rossos que mos venen per davant, el dia 25 en Alcoi i sobretot el 8 de novembre en Castelló, que és el classificatori per al Campionat d'Espanya.
1: Fran, sóc jo, o l'espera s'està fent massa llarga?
0: Bueno, a veure, tampoc passa res per esperar-se,
1: sí, no?
0: Unes setmanes, perquè al final saps què passa? Que després tenim la sensació contrària, no? És a dir, clar, una vegada comencem les competicions, sobretot en hivern, és una època prou estressant, sobretot per als entrenadors, perquè n'hi ha moltíssimes competicions, es combinen les de ruta, es combinen les de camp a través i es combinen les de pista coberta, a més en diferents categories, i la veritat és que quan comences i tens dos o tres competicions al cap de setmana, doncs és complicat. Així és que aquestes setmanes en les que podem entrenar tranquil·lament, no hem de pensar en inscripcions, no hem de pensar en desplaçaments, doncs també van bé.
1: Fran, la setmana que ve ja te preguntaré un poquet per com estan les coses i començar a plantejar objectius, sobretot per a aquesta primera cita al COI. Però bueno, per tancar este cap de setmana, a més d'alguna cosa popular que altra, algun esdeveniment a destacar?
0: Sí, sobretot de la Fundació, sí, Caixa Ontinyent, que com ja t'he dit, bueno, pues és un passet més, no? Encara que per a alguns atletes pugui ser una distància a hores d'ara un peliu una miqueta llarga, doncs, bueno, jo crec que és una bona prova, sí, per a veure com estan d'estat de forma. I ja el dic, segons el que Víctor Rebert decidisca, doncs hi haurà més o menys participació.
1: Ja se m'havia anat a mi la olla, eh? Pensava que no n'hi havia res este cada setmana a la d'AUCA, faltaria més. Fran, com sí, sempre, sí, un autèntic plaer xerrar amb tu, gràcies.
0: Gracias a vosotros.
2: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.

0: Tomás Marín.
1: Passem al món de la pilota. Bueno, el que tenim avui per al bo d'Ivan Esparza i el seu company Brisca, que recorden, representen a l'Ajuntament d'Ontinyent en la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, és una autèntica final, anem a arribar a dir. Bueno, arribem a la recta final de lo que és la fase de Lliga. Després recorden que tenim tant semifinals com final i tenim a Berger i a Tonet quart amb un total de 9 punts. A Vicent i Sevilla, Ivan i Brisca, amb un total de 8 punts en dos equips. És a dir, estan empatats, però l'equip de Vicent i Sevilla ja han jugat la seva partida. Ara bé, l'equip d'Ivan i Brisca pot aconseguir ser segon en aquesta lligueta. Vamos, això estaria molt bé pel que fa a tractar d'evitar a rivals dos més complicats segons el que és la fase de lligueta. Però clar, tenim ahí a l'equip de Castelló de Rugat, a l'equip de Xeraco, que és el qual ens enfrontem avui de vespre del trinquet de Castelló de Rugat. Tenim ixa, podem dir, vamos, màgia de lo que és la lligueta. Està tot molt igualat. I les partides, doncs, van a ser un... aconseguir un èxit o directament un fracàs, perquè no se pot arribar a passar a lo que és la competició de a la recta final de lo que és esta copa, que seria arribar a semifinals i final, a eixa fase final. Bueno, és un batiburrí, vamos, líos no, el següent, però bàsicament les opcions d'Ivan i Brisca passen per guanyar en esta jornada, partida que es començarà a les 6:30 de la vesprada al trinquet de Castelló de Rugat. No hi ha més, aconseguir la victòria i pensar en la pròxima partida de semifinals. Ivan, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Igualada està la cosa, eh? Ja em comentaves al principi de la Copa que pintava molt bé, que les parelles estaven igualades, però tant, ostres, eh?
2: Sí, a veure, sempre, al final, durant tots els campionats, és un poc la mateixa tònica de que hi ha algun equip que sí que es despenja, però la majoria estem ahí i jo crec que esta Copa és dels que més, perquè estem tots un punt amunt, un punt avall i pràcticament jugant-nos-ho tot en l'última jornada.
1: Explica'm com estan les coses. Anem a treure un poc de càbales i anem a fer-nos la idea de com podem aconseguir la millor posició possible, que crec, si no recordem malament, seria la segona, perquè tenim a Berger i Tonet quart despuntats en la primera posició. Com estan les coses a hores d'ara?
2: Pues nosaltres deuríem, simplement per assegurar-nos el passe a semifinals, deuríem fer un punt, és a dir, aplegar a 15.
1: Vale.
2: I a partir d'ahí, si guanyarem la partida, ens col·locaríem segons, i si perguérem la partida però puntuant, crec que ens col·locaríem tercers. Això sí que no ho tinc del tot clar, però bueno, al final el nostre objectiu és anar a guanyar igual que sempre, més que res... no tant per la posició sinó per les bones sensacions que tindríem de cara a semifinals, perquè el segon i el tercer s'enfronten, així que tampoc no canvia res quedar tercer o quedar segon, així que nosaltres anem sobretot a donar un bon nivell i a nivell personal cada uno i d'equip, pues a intentar continuar en aquestes sensacions bones que tenim i seguir aixina per a unes semifinals.
1: Vull preguntar-te per la partida del passat dia 11, 25-20, contra l'equip de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, format per Montaner, Montparler i per Marc Octavi. Vamos, una altra partida en la qual es va tindre que patir moltíssim, però la que al final pues, sumem de nou una nova victòria i bones sensacions. Ivan, tu com vas veure la partida?
2: Pues va ser una partida un poquet rara, perquè vam anar a un trinquet que tampoc solem jugar massa, damunt el piso l'havien canviat i ha millorat, però sí que és veritat que hasta que no es gaste o li peguen un poc d'una pulida s'agarrava molt la pilota i anava molt lenta i els jocs del Dau eren pràcticament impossibles de fer. De fet, tots els jocs de la partida se van fer des del joc del rest i a més, pues vam tindre un poquet ixe hàndicap de que Brisca en el segon joc tenia una xicoteta molèstia en el turmell esquerre i ho vam comentar un poc, no? Dels jocs del Dau, que són un poc més exigents, pues que no agafarà ell tant de joc i simplement jugarem un poc a veure si ells erraven alguna pilota o si nosaltres pues, pegàvem algun tamborí sense que fora massa desgast físic, i encarar un poc més la partida en els jocs del rest, i per sort va poder ser així i van guanyar al final.
1: Com està Brisca? Millor?
2: Bé, sí. Al final de la partida ja me va comentar que pràcticament no li molestava, el que va ser algun mal gest o alguna mala posició, però clar, quan tens tantes coses que te venen per davant, pues sempre vas un poquet més en por i es va notar que no, ell no estava còmode jugant la partida, però bueno, el més important és que ja està al 100% recuperat, que parlat en ell i això és el que importa.
1: Bueno, ja coneixem el context, tant de la partida passada com de com estan les coses a hores d'ara en la classificació de la Copa. Vull parlar de la partida d'avui. Juguem propet, que no estàs malament, eh? Despassar-te uns poquets minuts en vegada d'anar-te'n a altres trinquets està d'allò més bé. Juguem contra Diari que Raül i Canari, equip de l'Ajuntament de Xeraco. Com veus la partida? Què esperes de la partida que se va disputar? Recordar als oients 6 i mitja al trinquet de Castelló de Rugat.
2: Pues crec que és una partida que va ser de les més dures físicament i a nivell de joc. Si no fos així, crec que ens sorprendria a tots, perquè els dos equips estem jugant les semifinals. Ells sí que es ve des que necessiten guanyar sí o sí, per tant, pues, me puc imaginar que van eixir al 200%. I en quant a la partida, pues, bueno, l'altre dia van jugar contra Berger i Donet. És de veres que jugaven un trinquet que pense que el trio afavoria molt més que la parella, però bueno, això no deixa que el nivell que van donar va ser molt bo i avui espero com a mínim aquest nivell, així que nosaltres anar a la nostra, a intentar aplegar com a mínim a aquests 15 i una vegada aplegar a 15, pues, ja en un poc més de tranquil·litat a guanyar la partida, però hem d'eixir concentrats i pensant que hem de guanyar, com sempre.
1: T'agrada el trinquet de Castelló de Rugat per a la partida d'avui?
2: Sí, sí, bon trinquet i és un trinquet que tenim tots prou tocat, així que ahir no tenim problema ni queixa.
1: Que important és això, que hi hagi partides en els trinquets, i més en els poblets, que això també mola molt i és important, Ivan.
2: Sí, sí, sí, al final en aquest tipus de partides que se repeteixen durant tot l'any és on la gent també agarra i s'acostuma de veure pilota. Clar. I en el cas de Castelló de Rugat és un trinquet que sobretot en els mesos d'estiu aposta molt per la pilota i per fer campionatge allí i això se nota.
1: I Ivan, per tancar, tu com estàs físicament? Parlàvem de percentatges fa dues setmanes, a hores d'ara com anem?
2: Bé, va millorant la cosa. Si fa unes setmanes estava un 60 o un 65, doncs podríem dir que estem ara un 75-80, però bueno, encara queda molt per anar millorant i poquet a poquet amb el meu preparador anirem pulint cosetes i millorant, per supost.
1: Doncs anirem xerrant. I va, molta sort per a la partida d'avui. 6 i mitja de la vesprada, trinquet de Castelló de Rugat davant el trio de Xeraco. Moltíssimes gràcies per atendre's, com sempre.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Ser deportivos on tinyent la vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I si continuem parlant d'esport a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, volem fer parada en el Club Trial Ontinyent. Bueno, són notícies per diversos motius. Fa una setmaneta el conjunt femení es va proclamar campió autonòmic per equips a contrarrellotge. Bueno, moltes són les coretes que podem contar-los, perquè es va disputar a 20 hores aquesta última prova de la Lliga de Clubs 2026 i també del Campionat Autonòmic de Contrarrellotge, com us esmentava. L'equip format per Núria, Toni, Miguel i Pau va ser primer de la classificació dels equips mixtes. L'equip masculí no va poder acabar la prova per lesió d'un dels seus integrants ja en el segment de carrera. I l'equip femení, com us esmentava, va ser or tant de la classificació autonòmica com de la Lliga de Clubs. És un resultat històric per al club, ja que les xiques han sigut medalla de plata a la classificació final de la Lliga 2026. Gràcies a totes elles, les que han format part al llarg de tot el recorregut d'aquesta cursa, s'ha pogut aconseguir que aquest projecte femení continuï donant petjades endavant. Bueno, volem centrar-nos també en com estan les coses per a lo que és la Pedrera. Vull recordar que tenim ahir pendents ja representació a la selecció espanyola del Club Trial Ontinyent amb Celia de Llago i amb Jaume Gironès, que es van classificar a aquest campionat d'Europa Youth en una prova disputada el 18 de juliol a Ferrol. I per altra banda també vull contar-los que el Club Trialó Ontinyent ha estat distingut per la Federació Espanyola de Trialó amb la distinció d'or. Són moltes notícies, és molta actualitat i sincerament és que és tot positiu. Joan Blasco, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola Tomàs, bona vesprada.
1: No us avorriu en el Club Trialó Ontinyent de contar bones notícies, eh?
3: No, la veritat és que mentre ho disfrutarem lo que dure, però sí, la veritat que tot molt positiu.
1: Que dure molt. Bueno, vull començar per això de la distinció. Què suposa per a vosaltres?
3: Pues la veritat que transmitis molta tranquil·litat, sobretot tranquil·litat perquè al final estos projectes esportius, no, d'esports que no són grans, pues sempre hi ha dubtes, no? Quan inicies el projecte, quan el fiques a treballar, totes les sinergies, no, en la metodologia, i al final pues dona molta tranquil·litat de que els pares pues le dicen als xiquets en un lloc on hi ha qualitat.
1: Totalment. Per altra banda, ja centrant-nos després d'aquesta distinció d'or, vull, com no, posar el focus en qüestions ja més a nivell esportiu. Vull començar a preguntar-te per aquesta prova i per tot el que va ser el que vau poder gaudir a aquesta triatló per equips a Vinaròs. Van tindre aquesta mala sort pel que fa a l'equip masculí, però per altra banda, tant en mixtes com l'equip femení, doncs espectaculars els resultats, no, Joan?
3: Sí, el que bé comentes és una llàstima lo del equip masculí perquè estaven ja en el segment de carrera. Faltaven 3 quilòmetres i poquet per entrar a meta i estàvem fent una prova magnífica, no? Estàvem mirant els temps que havíem fet en natació i en ciclisme i la veritat és que haurien estat també en posicions capdavanteres en el autonòmic, no? També tenien ahí ixa llevar-se ixa espineta, no? Perquè no, els xics no han acabat de tindre sort durant la lliga perquè en altra prova també van tindre una desqualificació per un xicot d'error que van haver. I és una llàstima, sobretot, per aquest aspecte, no? Per la il·lusió que tenien de voler disfrutar, de voler entrar en equip, però, bueno, són coses que passen i al final ells ja estan pensant en lo següent. Total. I ja està. Després, com has dit, l'equip mixte també va donar gots vorelos, no? Vorer ahí un equip de 3 xics i una xica que van estar molt ben compenetrats, ho van disfrutar molt i damunt en la classificació específica de mixtes van voler que van guanyar. I després les xiques també super, super bé. Era una prova que havíem preparat molt, sobretot tàcticament, no? I va eixir tot genial. Totes elles van començar 5, van acabar 4, però genial. La veritat que l'alegria que desbordaven elles en el moment d'acabar, al final pues ho compensa tot.
1: És com el colofó final, per dir-ho d'una forma, perquè a hores d'ara, Joan, pel que fa a l'agenda, el calendari més proper del Club Triatló Ontinyent ja ha passat per poquetes proves, ja hem arribat, bueno, ja estem tancant, inclús ja ultimant, definint aquesta recta final de lo que ha sigut esta temporada per a vosaltres, no? Què és el que ens queda pendent a hores d'ara?
3: Sí, realment queda este cap de setmana, vale. Perquè tenim a Celia Jaume Melilla.
1: És este cap de setmana, ja estava pensant jo, dic, és que em sona que és esta setmana del 10 i el 18, però no caia bé, i vaig a preguntar-li primer a Joan i que em digui, que em confirme.
3: Ells ja estan ahí, ja van viatjar ahí,
1: molt bé.
3: I demà tenen la semifinal, el dissabte la final i el diumenge relleus mixtes del Campionat d'Europa Jou.
1: Com ho veieu?
3: Res, molt, estan molt il·lusionats, jo estic molt en contacte amb ells tots els dies, estan molt il·lusionats i sobretot se senten preparats i res, i a disfrutar-ho. La veritat que tenen ganes de menjar-se Melilla i demostrar ahí una miqueta, però sobretot en ixe afán de disfrutar de l'experiència i d'agafar noves idees, no, pel que vaig a venir, no? Perquè al final són xiquets que tenen ganes de no només viure esto, sinó viure moltes coses que conforme vagin ser major, jo crec que podran viure-ho.
1: Escolta, Joan, parlem d'un europeu, Puf, és que no és poca cosa, sí.
3: No, la veritat és que sí. Nosaltres, com estem en el dia a dia, pues, la progressió és,
1: clar,
3: diguem, pues, cada un escalonet cada moment. I al final anem veient, no, que estan en un nivell que és bonic de veure i que, sobretot, hi ha molta feina darrere, no, de molt tipus, perquè al final pues, la família també té que acompanyar, els entrenadors també tenim que estar ahí al peu del canó tots els dies, no, i sobretot els xavals pues, són els que tenen que organitzar-se en el seu dia a dia i saber que hi ha molt d'esforç, no, en cada entrenament.
1: Quin objectiu s'han fixat tant Celia com Jaume?
3: Pues és complicat en tema de resultat perquè al final és la primera vegada, no, que en aquestes edats que es competeix a nivell europeu, aleshores Clar. No tenim referències de rivals, diguem, no? Sabem que hi ha representació de molts països i sabem com solen competir, no? Perquè nosaltres, per exemple, els espanyols, sempre hi ha molta rivalitat en els portuguesos i en els francesos perquè hi ha molt de nivell, però sempre hi ha algun húngaro per ahí, algun inglès, algun italià, que també hi ha molt de, pues, competeixen de manera increïble, sobretot a segments de natació, i res, i ahí estem a l'espera, però bueno, ells estan preparats per a lo que vinga, tenen recursos per a poder competir-ho. Mm.
1: Es podrà veure d'alguna forma?
3: No sé si hi ha
1: algun stream o algo.
3: Sí, de moment no. Estem a l'espera a veure si arriba algun tipus d'enllaç, ja siga per YouTube o per el directe de RTV Play.
1: Sí.
3: De moment no. Si n'hi haguera, jo t'ho
1: diré. M'envies un WhatsApp i ja està.
3: Exacte.
1: Totalment.
3: I si n'hi ho compartim.
1: Com no. Estarem molt pendents de d'aquestes curses d'este cap de setmana, tant per a Celia com per a Jaume. Estem parlant d'un campionat europeu. No és poca cosa, és una autèntica barbaritat, i tant de bo es puguen aconseguir grans resultats i sobretot grans sensacions en este debut a nivell europeu d'amb dos triatletes del Club Triatlo Ontinyent. Joan, com sempre, és un plaer xerrar amb tu, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
1: Ens hem quedat ja sense temps. Hem parlat de tot, eh? Com sempre, donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se de males prèvies. Que tinguin un molt bon dia. Adiós.